0: diligències detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
1: 3CAT Info.
0: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, és la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3CAT Info que el foc ha començat per una imprudència.
4: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
5: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
6: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está, esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
5: Es reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
1: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns, que també estan evacuats però no estan afectats per el foc, i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
5: Hi ha 10.000 persones evacuades, com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la l'endemà ja m'havien dit, tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc, jo no la conegut mai.
5: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
0: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
0: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera, el monte que tenemos arriba se ha quemado todo, todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también, gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno pues se ha quemado todo, es una pena.
9: I ha tocat aquí el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El club nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haberla quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hagués hagut nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
9: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. L'UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències, que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
15: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
0: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
12: El temps.
0: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
16: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solias.
17: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
18: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar
2: perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
17: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, els serveis secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
0: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
19: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
0: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
20: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
21: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
20: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
0: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el codi de conducta parlamentari, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3CAT Info.
22: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
0: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
3: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
4: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar la reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
3: Alguns dels participants hi han anat amb casco, bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la Tina o assassí a la presó.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura, l'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
6: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
23: És meravellós, perquè la gent que surt, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra de Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
6: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos amb presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Barbi en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es temporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y para haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de lesió de l'Ain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona. I a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també, i tranquil·litat.
1: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
4: 3CAT Info.
1: Obrim pla de poliesportiva. Lleida de bàsquet anuncia el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. A l'àmbit de la política hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nadant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3 Catinfo, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, el Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3 Catinfo que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: Tresca Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
5: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament
4: el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la justícia europea la llei d'amnistia i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Només cal esperar i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3CAT Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
11: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les

0: ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
1: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
2: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900-900-120 i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
3: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
1: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nedant.
4: El temps.
1: La previsió amb Néstor Gómez.
5: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
1: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera amb més de 4 graus el que és habitual quan un niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sara.

0: Caixa Roca.
1: Les causes del niño o la niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. Un miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
2: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
3: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes. I que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
4: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Vidal és l'alcalde de Tarragona.
5: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
4: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
6: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
4: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
7: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
8: Ara és per donar una resposta a la situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
7: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
9: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
10: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art, i en segon lloc per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
9: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
10: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes fins i tot m'atreveria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
9: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
11: Seguim amb aquest compromís, simplement estem ajudant a calia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per trobar el màxim suc.
9: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu camp posat a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara el Barça, la junta directiva s'ha reunit amb, sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger, contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos ha estado costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte, Girona, Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip per l'Equinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. Dos apunts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Eurolliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Són les 3.
1: S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: Trescat Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre Quique García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Afa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
0: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Ese reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
4: Hi ha 10.000 persones evacuades com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava, però la setmana ja m'havien dit tranquils que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc jo no la conegut mai.
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Con la organización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la organización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
9: I a tocar d'aquí el pantà de San Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3cat Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el brunatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
12: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei i secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el codi de conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
0: Hi ha un risc important de no marcar aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
2: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
3: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
2: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la Tina o assassí a la presó.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
23: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra de Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
23: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfodiari.

0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada a l'equip blaugrana d'Anglaterra. Rafinha s'ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Joan García reincorporarà la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de lesió de l'Ain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès anuncia del fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
4: 3CAT Info.
1: Obrim pla de poliesportiva, Lleida de bàsquet anuncia del fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. A l'àmbit de la política hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nadant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CatInfo, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al plafa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3CatInfo que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3CatInfo.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la justícia europea la llei d'amnistia, i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3cat.info.
6: Només cal esperar, i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3CAT Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
11: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà a les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
9: 3CAT Info.
0: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
12: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors a la

0: treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
1: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des d'Assalt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
2: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900-900-120 i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat. Amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
3: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión de, y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
1: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant.
4: El temps.
1: La previsió amb Néstor Gómez.
5: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
1: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
6: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
1: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre,

0: 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. 1 miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
1: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
2: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens de fets delictius. Rubén Vignuales és l'alcalde de Tarragona.
4: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
3: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
5: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
3: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
6: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Anjuanes.
7: Ara és per donar una resposta a la situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
6: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
8: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
9: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
8: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
9: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes fins i tot m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
8: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
10: Seguim amb aquest compromís, simplement estem ajudant a calia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
8: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa de la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit amb sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte, Girona, Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip per l'Equinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball és present bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens quedan molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. 12 punts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Euroliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Són les 4.
1: S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. Anglaterra aquest dimecres s'ha incorporat al brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la unitat de planificació i coordinació operativa dels agents rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al plafa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
0: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está, esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Ese reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Als altres termes que són veïns que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
4: Hi ha 10.000 persones evacuades com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava, però la l'endemà ja m'havien dit tranquils que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc jo no la conegut mai.
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
9: I ha tocat aquí el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental i també s'ha referit un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
12: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei i secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: A Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. So we had 5 rockets shot going. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta Parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
0: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici a la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
2: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
3: Demanem una reforma urgent del Codi Penal on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar la reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
2: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la tina o assassí a la presó.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un juzgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
23: L'obra pren com a punt de partida Un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra de Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
23: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a l'Agent Secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Joan García reincorporarà la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Barley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Gil i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de lesió de l'Ain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona. I a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també, i tranquil·litat.
1: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
4: 3CAT Info.
1: Obrim pla de poliesportiva, Lleida de bàsquet anuncia el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. A l'àmbit de la política hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nedant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc.
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al plafa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3Cat Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per un altre de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia, i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3cat.info.
6: Només cal esperar, i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn, i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, quatre agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3CAT Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
11: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
9: 3CAT Info.
0: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
12: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els

0: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des d'Assalt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
1: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat. Amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
2: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
0: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant.
3: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
4: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
5: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. 1 miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
6: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no

0: remunerades cada setmana a Catalunya segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
1: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
2: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Vidal és l'alcalde de Tarragona.
3: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
2: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
4: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
2: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
5: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
6: Ara és per donar una resposta a la situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
5: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
7: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
8: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art, i en segon lloc per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
7: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
8: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes fins i tot m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
7: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
9: Seguim amb aquest compromís, simplement estem ajudant a calia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
7: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Colin Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu aconseguir el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte, Girona, Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip per l'Equinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona. I a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també, i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. 12 punts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Eurolliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana i contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Són les 5.
1: S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la unitat de planificació i coordinació operativa dels agents rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Afa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3 Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
0: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Els mitjans aèris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Es reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
4: Hi ha 10.000 persones evacuades com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la l'endemà ja m'havien dit, tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc, jo no la conegu mai.
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera, el monte que tenemos arriba se ha quemado todo, todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también, gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno pues se ha quemado todo, es una pena.
9: I a tocar d'aquí el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de delpar la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
12: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solias.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta Parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3cat.info.
0: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
2: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
3: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
2: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la Tina o assassí a la presó.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un juzgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
23: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És meravellós, perquè la gent que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
23: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaurà d'Anglaterra. Rafinha s'ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista per ICO.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough, d'altra banda el Girona empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de lesió de l'Ain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que estàs en l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona. I a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també, i tranquil·litat.
1: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès anuncia del fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
4: 3CAT Info.
1: Obrim pla de poliesportiva, Lleida de bàsquet anuncia del fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. A l'àmbit de la política hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nadant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3 Catinfo, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una Canyelles, el Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Catinfo que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3Catinfo.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps, també per aquests casos. Són declaracions a 3cat.info.
6: Només cal esperar, i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3CAT Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
11: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
9: 3CAT Info.
0: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
12: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar quatre fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
0: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició.

0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900-900-120 i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
1: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
0: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
3: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
4: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. 1 miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
5: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaban a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
6: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis.

0: El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
1: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Vignoles és l'alcalde de Tarragona.
2: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
1: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
3: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
1: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
4: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Anjuanes.
5: Ara és per donar una resposta a la situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
4: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
6: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
7: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
6: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
7: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
6: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
8: Seguim amb aquest compromís, simplement estem ajudant la calia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
6: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glen Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu ho he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu camp posat a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu aconseguir el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara el Barça, la junta directiva s'ha reunit amb sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip per l'Equinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. 12 punts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Eurolliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana i contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Són les 6.
1: S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre Quique García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla AFA augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Un a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
0: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Ese reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
4: Hi ha 10.000 persones evacuades com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava, però la l'endemà ja m'havien dit tranquils que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc jo no la conegut mai.
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
9: I a tocar d'aquí el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El club nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbán Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el gronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
12: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei i secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el codi de conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
0: Hi ha un risc important de no marcar aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici a la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
3: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
23: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
3: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la Tina o assassí a la presó.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
24: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
25: És meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
24: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a l'Agent Secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu aconseguir el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de lesió de l'Ain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
4: 3CAT Info.
1: Obrim pla de poliesportiva, Lleida de bàsquet anuncia del fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. De l'àmbit de la política hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nadant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3 que t'info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, és la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Afa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, el Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3 que t'info que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3CAT Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la Justícia Europea la llei d'amnistia, i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps, també per aquests casos. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Només cal esperar, i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn, i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3Cat Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constatar el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
11: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
9: 3Cat Info.
0: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
12: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
0: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
11: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament

0: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 dels migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
1: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión de, y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
0: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nedant.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
3: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
4: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. 1 miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
5: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
6: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes. I que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat considera

0: consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
1: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona, la col·laboració creix entre els cossos policials.
0: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
2: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
0: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
3: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
4: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Anjuanes.
5: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
4: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar esta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
3: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
6: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
7: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
6: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
7: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
6: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
8: Seguint amb aquest compromís, simplement estem junt amb alcaldia i buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
6: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glen Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, en Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu camp posat a Tordera, el porter blaugrana post de la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara el Barça, la junta directiva s'ha reunit amb sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, pues eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip per l'Equinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, hi ha molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona. I a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també, i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. Dos apunts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Euroliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio i ànims amb aquesta calor, perquè avui ens llevem amb 17 graus a Cardona, 22 graus a Banyoles, 26 a Vinebre, i això, entre d'altres coses, farà que 380 municipis del país estiguin avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. Ahir ja vam tenir 3 focs en 24 hores. Afortunadament, tots 3 estabilitzats ja. Però s'insisteix que avui encara pot ser pitjor precisament per aquest augment de les temperatures. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia i bona hora.
0: Molta més calor avui tindrem?
1: Doncs encara podria pujar un grauet més. Per tant, aquests valors de 35 a 40 sovintejaran de nou a tot l'interior del país, amb aquests pics de 40, potser 41. Avui potser hi hauria el topall d'aquest nou pic de calor en sectors del Pla de Lleida, i no es pot descartar també en algunes valls del Piau, com va passar ahir, que a Bossòst es va arribar als 40 graus. Bé, situació doncs de calor extrema avui, novament. A la costa potser els valors no seran tan alts, però en canvi compensa la sensació de calor notable i intensa la xafogor, que es mantindrà ben present. Una jornada, malgrat tot, de sol, de bonança, d'estabilitat. Alguns núvols baixos hi ha en sectors de la costa, de manera molt puntual, poden reforçar-se un altre cop de cara al vespre i anar-se desfent al llarg d'aquest matí, i poques núvols de tarda. Per tant, esperem poc ruixats de moment en zones de muntanya, cosa que demà podria canviar, sobretot de cara al vespre a l'Alpina, amb l'arribada d'una petita cua de front, que faria, bàsicament, doncs, que la temperatura pogués perdre alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Així tindrem el panorama d'aquest dijous. Encara podria pujar un grau la temperatura, deia el Jofre, i d'aquí aquest risc d'incendis que ja ens deien ahir que avui segurament seria pitjor que ahir. Tenim uns 380 municipis en risc alt o extrem de foc forestal. Tot això, mentre tenim bones notícies, els incendis d'Àvila i de Madrid estan tècnicament estabilitzats.
2: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila, es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia ahir última hora el ministre de l'Interior. Aquesta és la bona notícia. La mala és que tenim un incendi nou a Zamora, que ha fet evacuar 12 municipis, i sobretot que continua sense control el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
3: En principi, los trabajos continúan y hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
0: És el que deia Antonio Rodrigo, director de l'operatiu dels bombers en aquest incendi de la Vall d'Uixó. Tornarem avui en directe a la matí de Catalunya Ràdio en aquests dos incendis, aquests dos grans incendis, el de Madrid i Àvila i el de la Vall d'Uixó, per saber l'última hora. Per cert, parlant d'última hora, en un incendi, però no forestal, en un incendi en un pis, aquesta nit dues persones han quedat ferides greus a Molins de Rei quan hi ha hagut aquest incendi en el seu pis, que encara s'està investigant. Tot això, com dèiem, amb un nou episodi de calor que també, com ja fa dies que alertem, té conseqüències en la salut. El dispositiu de la Generalitat, que està monitoritzant els efectes d'aquestes altes temperatures, confirma que la majoria de cops de calor, d'insolacions, passen en gent jove.
4: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans, amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant, i bueno, quan se volen adonar potser ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que ens deia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio el Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Això afecta molt especialment, ell ho deia, les persones que treballen. Avui, de fet, la CGT farà una concentració per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant de les onades de calor. Ahir vam veure, per exemple, com els treballadors de la Sagrada Família també es mobilitzaven, protestaven, perquè deien que no se'ls protegeix prou d'aquestes altes temperatures. En fi, a banda d'això, d'aquesta nit, notícia de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra investiguen una altra mort violenta. La mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta que hi hagi cap persona detinguda. Sí que està detingut, en canvi, ho explicàvem ahir a aquesta hora. És un home que passarà avui a disposició judicial. És el que està acusat de matar la seva parella, també en aquest cas a Barcelona, al districte de Sant Martí. Ara s'ha sabut en aquestes últimes hores que ella també havia estat detinguda. La víctima mortal també havia estat detinguda, acusada precisament per l'home detingut de maltractaments tant amb ell com els fills de la parella. Tot això pel que fa a les últimes hores, que en el terreny polític, dos noms. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
5: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: És el que deia ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid després que el diari El País revelés que el seu govern ha comprat un àtic de 485 metres quadrats a una de les zones més cares de Madrid, a Chamberí, perquè el faci servir la presidenta. Com sentíeu, ella diu que és per fer reunions, bàsicament, però avui el diari El País diu que és un pis només d'ús residencial. És a dir, que només s'hi pot viure. És a dir, que les normes municipals de Madrid impedeixen destinar aquest pis a l'ús professional. L'altre nom de les últimes hores, Zapatero.
6: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Això és el que deia la setmana passada l'expresident espanyol, però la novetat és que el jutge que l'està investigant ha autoritzat la policia perquè investigui no només els comptes bancaris de l'expresident, sinó també els de les seves filles i els de la seva secretària. I pel que fa als esports, la FIFA ha obert expedient pels incidents després de la final del Mundial, aquella picabralla, a diversos jugadors argentins, però també a Gavi, el jugador del Barça, per actitud antiesportiva. Això mentre fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar el projecte de la FIFA, bàsicament, de privatitzar el Mundial. Mantinguin els interessos privats fora de l'esport, va dir ahir el comissari de Joventut i Esport des de Brussel·les, que va avisar que examinarà si aquesta història cau dins de les competències de la Unió Europea per prendre alguna mesura. I un parell de qüestions de l'actualitat musical. Una, avui Kanye West actua a Madrid, és cridaner perquè és un dels pocs llocs on l'han permès actuar després de les declaracions antisemites o lluana d'Adolf Hitler que havia fet el raper. I la segona, de les notícies més tristes de les últimes hores.

És dia d'enyorar molt Glenn Hansard, Òscar a la millor cançó per Once, que va morir d'accident de moto als 56 anys. La xarxa s'ha omplert de condol per Glenn Hansard, que ha actuat moltes vegades a Barcelona, l'última vegada fa ben bé un parell d'anys.

0: Són les 7 i 8 minuts, així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, amb Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Però, de moment...

0: Repassant i ampliem algunes de les notícies que hem comentat ara mateix amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Coment. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Persisteix.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, malgrat el perímetre, ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa.
0: Anem a la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers són prudents. El foc continua actiu 6 dies després i parlaven de nit decisiva per poder determinar l'evolució d'aquest incendi. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
4: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está, esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
3: No ha aumentat el perímetre ni les hectàrees afectades, que continuen sent 9.300, però es mantenen els evacuats, 10.000 veïns de 14 poblacions que per ara no poden tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, a la Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desescalada.
5: A les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels pitjors incendis de la història d'Espanya. Després que ahir s'estabilitzessin els focs, els veïns han pogut anar tornant a casa seva. La majoria comproven que el paisatge és molt diferent a com era quan van marxar corrents.
0: Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna, Montse Poblet.
6: Aquí a Pelayos de la Presa el foc ha estat devastador. Les flames van encerclar el nucli urbà i s'han acarnissat amb els boscos i amb les cases dels afores. N'hi ha desenes de calcinades i fins i tot les que han pogut salvar les seves estan destrossats pel que s'han trobat després de gairebé una setmana evacuats.
7: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera, el monte que tenemos arriba se ha quemado todo, todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también, gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa. Però el que és l'entorn, pues s'ha quemat tot. És una pena.
6: El foc es va estabilitzar ahir a primera hora de la tarda i pràcticament tots els evacuats van poder tornar a casa seva. Als pobles, la Guàrdia Civil manté les patrulles perquè si algú troba a faltar alguna cosa pugui fer la denúncia ràpid. Des de Pelayos de la Presa, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tres a Catalunya.
8: Ahir a la tarda hi va haver tres focs. Un a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que va cremar 11 hectàrees i va obligar al confinament de 600 veïns. Un segon a Canyell, al Garraf, amb una hectàrea cremada i 3.000 veïns confinats. L'alcaldessa, Rosa Huguet, explicava que l'origen era una imprudència.
9: Uns nois que estaven fent el que no tocava, no es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
8: I un tercer a Os de Civisa, l'Alt Urgell, que va cremar 3 hectàrees de vegetació.
0: Sense baixar la guàrdia.
2: 380 municipis estan avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país també ha disparat el risc i això fa que els agents rurals hagin de tancar els accessos a 7 parcs naturals.
0: Més detalls, Oriol Pujador.
10: En nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, hi ha un centenar de municipis, mentre que en el nivell 3, que representa un risc molt alt, n'hi ha 280. Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, alertat a 3Cat Info que aquestes xifres encara augmentaran de cara al cap de setmana.
11: Aquesta pujada doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana és el que preveiem.
0: Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio. Mai vistes.
5: El Meteocat avisa d'alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra pel fenomen del Niño. Tot i això apunten que Catalunya no rebrà els efectes fins a la primavera.
8: El Niño és un fenomen natural que es produeix a l'oceà Pacífic que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i de retruc els patrons de pluja i de temperatura. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
12: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
8: El tren d'onades de calor que patim aquest estiu no hi tenen cap relació.
0: Avui en parlarem a l'Àgora, amb la Sarai Sarroca, justament per veure què hem d'esperar d'aquests fenòmens en els pròxims mesos. I més a fons.
2: Llum verda del jutge Calama perquè la policia investigui els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132 milions d'euros sense hipoteca.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero o a les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Per tant, aquesta casa de 132.000 euros que s'està investigant és un dels punts claus en aquesta investigació. I mentrestant, ho dèiem abans, eh? Atenció amb això. L'àtic.
5: El que ha comprat la Comunitat de Madrid i que Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. L'oposició critica l'operació i li demana més explicacions. La presidenta madrileña diu que se sent perseguida.
1: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
5: El nou àtic és a Chamberí, té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa.
0: Surt del pas.
14: Pedro Sánchez justifica l'indult parcial que el govern espanyol ha concedit a Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
0: Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
15: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
16: Es nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, esto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
15: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. Des de Palma, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de vuit, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, nova mort violenta.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca i al vespre, en un ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer.
5: Els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar la vida. Els Mossos s'han fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap persona detinguda.
0: Historial.
14: Els Mossos havien detingut fa dues setmanes la dona assassinada ahir a mans de la seva parella a Sant Martí perquè l'acusava de maltractaments a ell i als fills. Avui l'home passarà a disposició judicial. A migdia hi haurà una concentració de rebuig a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Més detalls, Celia Forment.
17: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
18: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
17: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Celia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, el telèfon de la Generalitat d'Atenció a les Víctimes és el 900 900 120. 900 900 120, és una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. I accident mortal amb una mina.
2: A Súria, al Bages, ahir va morir un treballador de 26 anys a qui li van caure sobre unes roques que es van desprendre de les galeries. L'accident va obligar a evacuar 200 persones. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
19: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
5: Fa 3 anys hi va haver un altre accident mortal a la mateixa mina amb 3 persones mortes. Arran d'aquell fet, Indústria inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
0: Hores extres.
14: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Això suposa un estalvi molt important pels empresaris. Ho denuncia Comissions Obreres.
0: Més detall, Rafael de Ribot.
20: Són els càlculs que fa Comissions Obreres. La secretària d'aquest sindicat, Beren López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
21: Una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
20: Segons Comissions, en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després d'aquest estiu per evitar el que consideren un abús. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El RAS.
2: A Lleida ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al carrer en una situació inèdita a la ciutat. Darrere hi ha l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Lleida, Júlia Albacar.
3: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la fira que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran a Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que no ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
4: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
3: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Des de Lleida, Júlia Albacar, Tramatí, de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de vuit. Exemple.
5: Salvador Illa posa d'exemple Singapur com a lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers. El president de la Generalitat ho ha dit en el seu final de viatge oficial que també l'ha portat al Vietnam.
0: Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
22: Què tal, bon dia. Sí, des del barri de negocis i l'endemà de reunir-se amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
23: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
22: Per assemblar-s'hi ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
23: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
22: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I es defensa?
14: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Reitera que no hi va tenir res a veure.
0: Clara Jordan.
24: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
25: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
24: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa. Des de Girona informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'Aliança, multes parodi.
5: El Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que facin discursos d'odi. La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu.
0: Txell Vallespí.
26: El text que han registrat aquests 5 grups parlamentaris castiga les expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi amb multes d'entre 600 i 6.000 euros si la infracció és greu. La sanció pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu i si és lleu quedarà en una amonestació pública. Tot això quedarà integrat al reglament del Parlament que té rang de llei i per tant les sancions tindran cobertura jurídica. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3Cat Info.
27: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
26: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El punt de mira.
14: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola infiltrats en moviments socials i independentistes.
0: Entren nedant.
5: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant i això fa la diferència. Una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya així, nedant.
14: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones que esperen a fora, en un campament improvisat. El president de Ceuta, del PP, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
0: I tornen.
5: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran, després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons ha anunciat des de la xarxa X el Comandament Central Militar Nord-Americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president Donald Trump ja ho havia advertit.
6: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
5: Alhora creix la por per a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, són les 7:24 minuts. Anem a la informació esportiva amb el Pau Dax. Pau, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Fermín deixa enrere setmanes que admet que han estat difícils.
7: El migcampista del Barça va reconèixer ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després d'haver-se perdut el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans de maig.
8: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
7: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va unir al grup ahir, després de superar una lesió muscular que es va fer amb el Brasil a la Copa del Món. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.
0: I encara parlant del Barça, Joan Garcia, ambiciós.
7: El porter del Barça, que encara és de vacances, va assegurar en un acte al seu campus a Tordera que aquest any vol la Champions.
9: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
7: El de Sallent explica que s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. Va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superior als 200 milions d'euros.
0: I empat de l'Espanyol.
7: El primer partit dels blanquiblaus contra Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc, blanc i blau, Urco, al final del maig.
10: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
7: Ahir també va empatar el Girona, 3-3 contra el Castelló, i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
11: El Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
13: el 51.971 de la sèrie 42.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
28: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Un parell de minuts una mica més i arribarem a 2:15 i arribarem repassant un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
30: Tenemos una temporada.
1: dos. Oiga, apague el teléfono.
0: De moment no hi ha cap incidència remarcable en aquesta vaga a l'aeroport.
2: Ja, però això no és el que veieu, això no és el que veieu aquest dematí, Fede. Vale, això no és el que veieu aquest dematí. Aquest dematí veieu una altra cosa.
0: Tenim una trucada al telèfon del directe. Amb qui parlem, sisplau?
2: Amb qui parlem, sisplau? Però tu què t'has creído? Ho saps perfectament amb qui parleu. Amb la Marta de Sant Saloni.
0: Hola, Marta, com estàs? Feies que feia dies que no presentava jo.
2: Quieres que te diga com estoy? Pues mira, ara mateix has ficat dintre d'un autocar, vale, per algun lloc del sur de França.
4: Ah, mira,
2: vale,
4: maco.
2: Direcció Atenas. En autocar. No sé si lo has entendido bien, eh? En autocar. Sí. Vale, con el Aarón y el Aitor.
4: Aarón y Aitor són els seus...
2: Els meus fills.
4: Els teus fills, sí, tenen nom de tenir molt de TDA, tots dos.
2: No.
4: Escolta, Marta, hi ha planasso, no? En el sentit que quin pal anar de Sant Salvador. Calla, Marta! Per favor.
2: No, què me vas a preguntar?
4: No, que t'anava a dir que tu sempre et queixes de Rosalies, anava a dir de Rosalies. Encara deu ser pitjor anar de Sant Saloni a Atenes en autocar, com dius.
2: De verdad que estás de recochineo, ¿no? Porque lo estoy haciendo por culpa vuestra. Por culpa vuestra. Y yo iba a ir en avión, ¿vale? Com la gent normal, que tenia el vol comprat ja. Però fico la ràdio a la ciutat matí, què me sale? Em sona el senyor Fede.
4: Fede no, Fede és Frederic Vincent.
2: El critico porque está aquí presente, ¿vale? Però surta el Fede Vicente este diciendo, uy, no, cuidado, ¿eh? A lo millor ni a la vaga encubierta a l'aeroport, ¿no? Porque unos mataos o quejando no sé qué. Uy, cuidado.
4: Unos mataos, a ver, Marta, ni son unos mataos.
2: Que yo no sabía que hacer dos maletas fui a hacer vaga. O sea, que hagan vaga los pilotos, ¿vale? Bueno, ahí con sus trajes, que hagan vaga los controladores, pues mira, los que te jodan las vacanzas. Los que llevan las maletas, venga, hombre, va. ¿Dónde vamos a ir a parar?
4: Però a veure, un moment,
0: argumentari.
4: És que no, i a més no entenc que té a veure, diguéssim, aquesta situació amb les seves vacances.
2: Bueno, a ver, pues que si el Frodo, como lo
0: que se llame,
2: un abrazo yo, en los aeropuertos, digo, bueno, pues vas a
0: anular. Arribem a dos quarts de vuit.

0: Un dia més ens llevem pendents de l'incendi. El foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua a aquesta hora sense control, però com a mínim no avança. En canvi, els incendis d'Àvila i de Madrid, aquests sí que estan tècnicament estabilitzats.
1: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila. Es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. L'altra mala notícia de les últimes hores és un nou incendi, en aquest cas a Zamora, que també s'ha descontrolat i ha fet evacuar 12 municipis. I ho hem sabut fa poca estona, encara referent a incendis. Han detingut dues persones pels incendis de Bordeus. Recordem, són aquests incendis a la zona de la Gironda que ens van dir que trigarien setmanes en acabar-los d'apagar, que la cosa pinta notablement millor del que pintava a principis de setmana, però encara un escenari molt complicat. La notícia d'última hora és la detenció d'aquestes dues persones per aquests incendis a Bordeus. I d'aquesta nit també al voltant de detencions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca d'un jove literalment al mig del carrer a Sant Adrià del Besòs. En aquest cas aquí no hi ha cap persona detinguda de moment. Tot això un dia en què tornarà a ser notícia Isabel Díaz Ayuso després que la Comunitat de Madrid li hagi comprat un àtic, en teoria per fer reunions, a un dels barris més rics de Madrid.
2: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: Ella assegura això, que es pot fer-hi reunions, però avui el diari El País destaca que és un pis només d'ús residencial, per tant que no s'hi poden fer res de reunions ni activitat laboral. L'altre nom del dia és el de Rodríguez Zapatero. El jutge que l'investiga ha autoritzat la policia perquè investigui els comptes bancaris de l'expresident, de les seves filles i de la seva secretària. Tot això també el dia que en el terreny cultural Kanye West actua a Madrid, en un dels pocs estats que li ha permès actuar, tot i les seves declaracions antisemites dels últims temps. I també avui és el dia en què continua les mostres de condol per Glenn Hansard, el cantant irlandès que va morir en accident de moto als 56 anys, Òscar a la millor cançó per aquella pel·lícula Once. I a banda d'això, amb els esports, Pau, què tenim?
3: Doncs que el migcampista del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El porter blaugrana Joan Garcia, en canvi, aspira a guanyar la Champions. I l'Espanyol va empatar ahir 2-2 davant el Burnley en el seu primer partit de l'estatge a Anglaterra.
0: Gràcies, Pau Dax. Ara mateix passen 3 minuts de 7:45 del matí. El que dèiem, altes temperatures, risc d'incendi. Avui es preveu que el risc d'incendi pugi a diversos municipis catalans perquè les temperatures també aniran cap amunt. Jo faré Xenoé, bon dia.
4: Bon dia, ens llevem avui amb una situació meteorològica que no varia gaire, és a dir, que es mantenen les elevades temperatures i aquest ambient de plena canícula, temperatures de nou, que s'ubicaran entre els 35 a 40 a l'interior, assolint-se aquests 40 especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Encara potser pot pujar un grauet més al termòmetre, arribar al màxim d'aquesta nova agrupada d'aire càlid que ens, amb algunes intermitències encara ens pot afectar ben bé fins a l'inici de la setmana que ve. Jornada, doncs, de molta calor, de calor intensa, de xafor a la costa, amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i amb poques nuvolades de tarda en zones de muntanya, cosa que demà podria variar una mica, sobretot de cara al vespre a l'Alpine.
0: Gràcies, Jofre. Mobilitat també aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, doncs aquest matí ens llevem amb dos nous robatoris de cable de coure que fan la guitza tornant a fer la guitza als usuaris de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts, de 15 minuts de moment, perquè podrien després ser-ne més, a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. En aquesta última, a l'R11, també hi ha hagut un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. Recordem que l'R11 uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. De moment, en aquesta línia, els retards són d'uns 10 minuts.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs hi ha cua a la sortida de Barcelona pel nus de Trinitat perquè hi ha un carril tallat a l'autopista C33 en direcció Mollet-Girona per la retirada d'un vehicle accidentat ahir a la nit. Afecta la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt d'Horta al Nus de la Trinitat. També hi ha cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona o la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un net aproximadament, una mica més, Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Matí de Catalunya Ràdio, passen 5 minuts de 7:45, fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades que trobem avui. Carlos Sant Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Comencem per La Vanguardia, que dedica part de la seva portada a la imputació de l'excap de la Guàrdia Civil en el cas Zapatero i també a les conseqüències del fiasco en les proves PISA.
8: En un article d'opinió, el seu director, Jordi Juan, qualifica d'inadmissible el suposat error i convida ell a seguir amb el seu discurs de fer avançar el país i no fer-lo retrocedir.
9: I l'exdirector del diari, el periodista Lluís Foix, remata la seva columna dient que l'escàndol PISA mostra fragilitat i empobriment negatiu del país i reclama més gestió si no es vol que les properes eleccions passin comptes als responsables polítics.
8: I més política, perquè el periòdico també dedica part de la portada a la qüestió Zapatero, però aprofita la compareixença de Pedro Sánchez i el tancament del curs polític per fer balanç de la gestió del govern.
9: Segons el diari, el president porta 20 decrets durant aquest any, el tercer màxim històric de la democràcia. En una columna interior, el periodista Matías Vallès analitza l'estratègia de comunicació de Sánchez i la seva capacitat de reciclar les catàstrofes en èxits i estímuls pel futur.
8: A les pàgines d'opinió, el Mundo també parla del govern espanyol, però centra les seves columnes a l'indult parcial de Laura Borràs.
9: A la seva editorial, qualifica l'executiu com un govern contradictori i en les pàgines, el professor de filosofia i columnista David Mejía es qüestiona si aquest indult és legítim o és només una estratègia per continuar el poder.
8: I acabem al País, que és l'únic que du a la seva portada l'escàndol del nou àtic d'Isabel Ayuso.
9: D'ús només residencial, l'editorial del diari qualifica aquesta compra i la gestió de la presidenta de Madrid d'opaca i demana una explicació més enllà de les declaracions d'ahir.
0: Seguim repassant la premsa. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, de nou amb el Pau Bartrolí i també amb la Sílvia Comet. Vigo arrenca en ple mes de juliol el muntatge de les llums de Nadal.
9: Sí, a 26 graus i en plena onada de calor. L'alcalde Abel Caballero ha donat el tret de sortida d'un muntatge de 12 milions de llums LED que serviran per adornar 500 carrers i 2.700 arbres. A més, Caballero ha promès que hi haurà grans novetats. Segons el consistori, Vigo va rebre l'any passat 5 milions de visites, un milió menys de les esperades. Ho llegim a Vigo al Minuto.
0: Un bar contrari a Donald Trump es queda sense llicència.
10: Es tracta d'una cerveseria de Wisconsin que va generar molta polèmica a principis d'any. L'establiment, propietat d'un activista d'esquerres, va prometre que regalaria cervesa gratis el dia que morís Donald Trump. De fet, després de l'intent d'assassinat d'abril, la cerveseria va publicar a Facebook: quasi ho aconseguim, dia de la cervesa gratis. Ara el Departament d'Hisenda li ha comunicat que no podrà vendre alcohol a partir del 4 d'agost. Segons les autoritats, la sanció no està relacionada amb els missatges, sinó que respon a la infracció de transportar cervesa des d'Illinois fins a Wisconsin sense cap permís.
0: I la calor també és protagonista al rodatge d'Embolicats a Girona.
9: Sí, el que havia de ser el dia més especial del rodatge de la pel·lícula de Disney amb tots els figurants passejant pels carrers del barri vell va acabar marcat per les crítiques dels figurants per les altres temperatures. Les llargues hores d'espera per gravar i el vestuari medieval, que era poc transpirable, tampoc hi van ajudar. Ho llegim al diari de Girona, que a través d'un testimoni relata dos desmais durant el rodatge. Es van desmaiar dos guàrdies, que eren els que anaven amb la roba més calorosa i amb armadures, i van caure a la zona de les escales de la catedral. No. Al mateix temps, els testimonis també expliquen que l'equip de la pel·lícula va vetllar perquè no faltés aigua als participants i va habilitar zones de matiladors.
0: Un any fent veure que treballa i ningú no se n'adona.
10: És un experiment que ha relatat la periodista especialitzada en gastronomia de la BBC, Leila Kazim, al seu perfil de Substack. La periodista ha confessat que va estar un any escalfant cadira quan treballava per a una companyia de software de Londres, ara fa 10 anys. Tot va començar amb un canvi d'estructura interna de la gran empresa. Kazim va percebre que la seva posició passava a ser irrellevant i va decidir deixar de treballar i esperar a veure quan trigava algú a donar-se'n. Per sorpresa d'ella, van passar setmanes i setmanes. La farsa va culminar quan va decidir abandonar el seu lloc de treball. La periodista explica que l'experiència li va servir per replantejar-se la seva carrera.
0: I a aquesta hora, encara parlant de la premsa, us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solans.
5: A França, Le Monde denuncia la manca de mitjans aeris per combatre els incendis al país. El diari ha tingut accés a un informe de seguretat civil que mostra que des del 21 de juliol no hi ha hagut cap dia en què hagin funcionat més de 8 dels 12 avions que hi ha per poder fer descàrregues d'aigua des de l'aire. El motiu és que alguns no estaven en condicions de volar. I al Marroc, el diari Express fa ressò d'un estudi que conclou que les xarxes socials estan contribuint a augmentar la migració irregular. Indica aquest estudi que les xarxes s'han convertit en una eina determinant en la construcció de l'imaginari sobre la migració gràcies a la difusió d'històries d'èxit i la creació de comunitats virtuals on s'intercanvien experiències. De fet, a Facebook hi ha grups amb milers d'usuaris on es comparteix informació, per exemple, sobre com arribar nedant a Ceuta. Mentrestant, a la premsa nord-americana, els mitjans destaquen que l'antic màxim responsable del als Estats Units en malalties infeccioses, Anthony Fauci, es va negar a declarar ahir al Senat sobre l'origen de la Covid-19. Fauci va acusar el senador republicà Rand Paul, que és qui va demanar que comparegués, de dur a terme una campanya per intentar-lo veure a la presó. Fauci es va convertir en el blanc de les crítiques d'una campanya impulsada pels sectors conservadors per atribuir responsabilitats pel cost humà de les mesures adoptades per contenir la crisi sanitària mundial.
6: On Economia es fixa en els preus dels carburants i destaca que Torà, el Solsonès, és on es ven la gasolina més barata de tot l'estat espanyol, a 1,378 euros per litre. Mentrestant, a l'altre extrem hi ha Mahó, on la gasolina va fregar els 2 euros al litre. Tot plegat a les portes de l'operació sortida de vacances d'agost, un moment en què els carburants solen encarir-se. Cinco Días explica que la banca està guanyant terreny al luxe en el mapa borsari europeu, i és que el Santander ha superat per primera vegada en capitalització borsària Hermès, el fabricant dels icònics bolsos Birkin, considerada l'empresa més valuosa del sector del luxe europeu. L'entitat càntabra puja un 19% aquest any i frega els 175.600 milions de capitalització. Hermès, en canvi, cedeix un 29% i la seva capitalització se situa per sota dels 160.000 milions. Expansión explica que el banc JP Morgan prepara la venda de Forus en ple boom pels gimnasos. Forus és una cadena que opera més de 60 gimnasos a Espanya, Itàlia i Portugal. El grup genera uns beneficis que giren entorn dels 40 milions d'euros als tres països i l'operació tindria un valor d'uns 600 milions d'euros. Es preveu que l'operació surti al mercat després de l'estiu, però ja hi ha inversors interessats en aquesta possible compra de la companyia.
0: Repassem ara la premsa esportiva amb el Pau Dax.
3: El Barça és a Birmingham, bressol dels Duran Duran, que interpreten aquest Ordinary World. I ens va bé perquè avui acabarem amb un tema una mica ordinari. Comencem amb l'esportiu, que ens explica que a Birmingham hi ha vida més enllà del Barça. Llegim que del 10 al 16 d'agost s'hi disputaran els europeus d'atletisme, amb prop d'una vintena d'atletes catalans que lluitaran per medalles, com Jael Sacura Bastué, als 200 metres, Marta Mitjans, als 800, o Meritxell Soler, a la Marató. Anem a l'Ara, on trobem una entrevista vintage a l'exporter del Barça, Roberto Tito Bonanno. L'argentí, que va ser blaugrana del 2001 al 2004, explica que quan el seu representant li va dir que el volia al Barça, es va pensar que li feia broma. I ahir explicàvem que s'ha tancat Vallecas, al camp del Rayo, perquè està en un estat deplorable. Doncs bé, en una notícia de l'edició digital del diari Marca, llegim en un destacat. Portem denunciant això des del 2014. La meva dona va deixar de pagar l'abonament perquè li semblava indignant baixar el lavabo. És el testimoni colpidor de Damaso Barroso, president de la penya Rayo 2004. I desperta algunes preguntes d'interès públic al·ludides a la peça. Comencem. Si era la dona la que estava farta de la ronya als vàters, per què no li han deixat explicar-ho a ella? Aquest home no ha sentit fàstic en can pròpia Vallecas? Mai ha orinat assegut a l'estadi, que és més saludable per la pròstata? En 14 anys no hi ha hagut d'anar de ventre? Ni en un partit agònic de lluita per la salvació? Se sent poc mascle parlant de vàters bruts en primera persona? En volem saber més. Estirin del fil, col·legues del Marca. I estirin sempre la cadena després d'anar al lavabo.
0: Repassem ara la premsa del cor amb el Carlos San Andrés.
7: Doncs avui parlem d'una altra estrella que s'apaga, l'actor i cantant Jared Leto. L'exparella de Cameron Diaz, Scarlett Johansson, és el protagonista de Jared Leto, l'obscur secret de Hollywood. El documental de la BBC treu a la llum el testimoni de quatre dones que afirmen haver estat abusades per ell quan eren menors. Els fets van passar durant més d'una dècada a diferents llocs del món, entre les víctimes fans de 14 anys. Una història ben tèrbola amb documents pel mig que busquen comprar el silenci de les noies. Malauradament, les agressions no fan vacances a l'estiu, al contrari. Però per sort, en aquest cas, ja està tot en mans de la justícia.
0: Gràcies, Carlos. Un minut i arribarem a tres quarts.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
14: Guarda-ho!
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
17: Molt bon dia.
0: Vinga, qui fa anys avui?
17: Doncs un dels personatges més entranyables de la televisió dels 90.
0: Oh.
14: La Phoebe de Friends, o el que és el mateix, l'actriu Lisa Kudrow, celebra avui 63 anys. Mm. Dos mites més, Arnold Schwarzenegger i Lawrence Fishburne. No sé si els cíborgs fan festes d'aniversari, però Terminator fa 79 anys. I qui ens feia triar entre una pastilla blava o vermella Matrix, 65. Avui va de cine, dos directors també van néixer el 30 de juliol. Richard Linklater, Boyhood o Abans de l'Alba, en fa 66. I Christopher Nolan, 56. Ho celebrarà amb el repartiment de l'Odissea? No ho sabem.
18: Són molts, eh?
14: Són

0: Acció literària que ens arriba des d'una llibreria.
1: Soc la Marta Gil, de la llibreria El Catalut de Barcelona, i aquest estiu vull recomanar el projecte Hail Mary, d'Andy White, editat per Mai Més, amb una traducció fantàstica de Lluís Delgado. La novel·la ens posa a la pell d'un astronauta que es desperta sol, amb amnèsia i a milions de quilòmetres de casa, amb l'encàrrec de salvar la Terra de l'extinció. Però el gran gir és l'aliat tan increïble com inesperat que trobarà a l'espai profund. El recomano especialment als amants de la ciència i l'aventura pura, i a qualsevol lector que vulgui una història absorbent, plena d'humor i amb una de les amistats més boniques de la literatura actual.
0: I a la recomanació del dia, la Cília Comet ens proposa la sèrie d'animació Primal.
2: Sobre la relació entre un troglodita i un dinosaure durant la prehistòria. Arrenca amb la desaparició de la família del cavernícola i a partir d'aquí veiem tot un seguit d'evidències de l'home i l'animal. Entre ells no parlen, no hi ha diàlegs, només efectes sonors i música. Comencen a col·laborar per sobreviure, però aprenen a protegir-se mútuament fins que acaben creant un vincle. Una sèrie molt emocionant sobre la pèrdua, l'amistat i la supervivència, amb una animació molt expressiva a càrrec de Jendy Tartakovsky, creador de pel·lícules com Hotel Transilvània. Té 3 temporades que es poden veure a HBO Max.
0: Ara mateix passen 3 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
4: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente. Nos está dejando trabajar, pero el perímetro está.
6: No es poden fer barbacoas, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això.
7: La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero a les seves filles, i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències.
8: És fals. A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
9: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat, però estem convençuts que no són suficients, perquè si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Prudència.
10: Capteniment caut i moderat de qui intueix la presència d'un perill o les conseqüències dels propis actes i mira d'evitar-ne el risc i els danys possibles. Malgrat que la situació millora, aquesta és l'actitud que demanen els bombers en relació amb els incendis que ens han mantingut en tensió els últims dies. Prudència. Els focs de Madrid i Àvila ja estan estabilitzats i el de la Vall d'Uixó no avança.
0: Escrutini.
10: Investigació profunda i minuciosa d'una cosa, d'un afer. Això és el que farà la policia amb els comptes bancaris de l'expresident Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària després de l'autorització que ha rebut del magistrat responsable del cas. Aquest escrutini vol aclarir les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Extra.
10: Extraordinari, que està fora de l'ordre o de la regla comunament seguida, no acostumat. Segons Comissions Obreres, els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Aquestes hores, que no haurien de ser habituals, suposen un estalvi anual a les empreses catalanes de més de 600 milions d'euros.
0: Posem-hi ara 3 xifres amb el Marc Presseguer. 20.
11: Són els reials decrets que porta Pedro Sánchez del 2026, una xifra que a aquestes alçades de l'any només s'ha superat 2 vegades des de la democràcia, l'any 2012 amb la crisi econòmica internacional i el 2020 amb la pandèmia. Cal recalcar que la mitjana del gener fins al juliol és de 8 reials decrets.
0: 5.
11: Són les comunitats autònomes que ofereixen residència oficial pels seus presidents. Aquests són Catalunya, Galícia, Euskadi, Extremadura i Canàries. Una dada que recorda després de conèixer que el govern de la Comunitat de Madrid va adquirir un àtic al districte de Chamberí perquè Díaz Ayuso l'utilitzi com oficina temporal.
0: 52.
11: Són les erupcions que porta el volcà Kilauea de Hawaii des de finals del 2024. És un dels volcans més actius del planeta. Aquesta nova erupció va durar 7 hores i mitja amb fonts de lava de 150 metres d'alçada. L'episodi no ha causat ferits perquè es troba dins del parc natural dels volcans de Hawaii.
0: I ens falten les 3 imatges amb la Sílvia Comet. A la primera s'hi veuen 2 gandules enmig d'un parc. Estan orientades cap a una zona amb arbres, però sota de les cadires no hi ha ni un bri d'herba.
2: És una imatge de Green Park al centre de Londres i reflecteix la situació de sequera que es viu a Anglaterra. L'Agència de Medi Ambient Britànica ha declarat oficialment la situació d'excepcional a 7 regions, que això vol dir la meitat del territori. És el segon estiu consecutiu que es viu aquesta situació en un país on la falta de pluja no és gens comú. Des de principi d'any només ha caigut un 7% de les precipitacions habituals al conjunt d'Anglaterra. La sequera coincideix amb la quarta onada de calor que viu el Regne Unit aquest estiu.
0: I a la segona imatge s'hi pot veure la part superior d'un edifici. La imatge, presa des de baix cap

0: Amunt, mostra que l'àtic dona a diferents carrers. Té finestres molt grans i, sobretot, un terrat molt gran amb arbrets i plantes.
1: És l'àtic de 481 metres quadrats que la Comunitat de Madrid ha comprat per fer funcions d'oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Està situat al carrer General Martínez Campos, al cotitzat barri de Chamberí. Segons va revelar el diari El País, ha costat 6 milions d'euros i només es pot fer servir com a habitatge perquè té qualificació d'ús residencial. La terra té gairebé 200 metres quadrats. Díaz Ayuso, que diu que és víctima d'una campanya de desprestigi, s'ha afanyat a subratllar que s'hi faran reunions institucionals.
0: I a la tercera imatge hi veiem una muntanya que sembla de sal. També hi veiem una persona treballant. Júlia Albacar, què és això?
2: Doncs és un home treballant a les salines de Gerri de la Sal. Feia 2 anys que estaven aturades, però ara l'Ajuntament de Baix Pallars ha volgut recuperar aquest ofici tradicional del municipi, que de fet està documentat ja des del segle IX. I el que veiem aquí és el treball a una salinera, on l'aigua salada passa per diverses piscines, on acaba evaporant-se i cristal·litzant. La sal de Gerri de la Sal, per cert, és molt apreciada a la cuina.
0: 8 minuts i les 8.
3: Catalunya Ràdio.
4: L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
4: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
3: També del Girona i del Sabadell.
4: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
3: A més del mercat de fitxatges.
4: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
4: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
5: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià segueix actiu, però no avança.
7: A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. Antonio Rodrigo, cap de l'operatiu dels bombers.
8: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
7: Mentrestant, els focs de Madrid i Ávila estan estabilitzats i els veïns han pogut anar tornant a casa seva. Se n'ha declarat un de nou a Zamora, amb 12 municipis evacuats. També de les últimes hores hi ha 2 persones detingudes pels incendis a Bordeus.
0: I també és de les últimes hores llum verda perquè la policia investigui els comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: També de les seves filles i de la seva secretària. L'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
0: Isabel Díaz Ayuso justifica que la Comunitat de Madrid li compri un àtic a Chamberí.
7: Sí, diu que el farà servir per a reunions institucionals perquè la seu del govern s'hi estan fent obres. La presidenta madrileña diu que se sent perseguida.
10: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: Mort violenta aquesta nit per arma blanca a Sant Adrià del Besòs.
9: Va ser el vespre en ple carrer. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i per ara no hi ha detinguts.
0: I ho dèiem ara a les dades. Els treballadors catalans fan 486.000 hores extres no remunerades cada setmana.
7: Ho constata un estudi de Comissions Obreres. El sindicat assegura que això permet als empresaris catalans estalviar-se 11 milions d'euros en sous.
0: I ens ha deixat Glenn Hansard, Òscar a la millor cançó per la pel·lícula Once.
9: Ha perdut la vida en un accident de moto.
11: Bon dia, continua aquest ambient de plena canícula, aquesta nova aglopada d'aire càlid, aquest pic de calor, que avui ens ha dut potser les temperatures més altes de l'episodi, amb més valors que arribin als 40 graus. En general, entre aquests 35 a 40, molts indrets del país, sobretot a l'interior, i amb una situació meteorològica de molta xafogó a tota la façana litoral, amb una jornada estable, assolellada, i aquesta matinada ja hem notat que les temperatures tiren cap amunt, amb més valors tòrrids, amb aquests 26 graus a Vinebre, també també a Barcelona, 25 a Mataró, més valors pròxims als 24 a tota la façana litoral. Poques nuvolades a tarda al Pirineu, poden sorgir alguns núvols poc importants, i demà les temperatures seran similars, potser baixen un parell, es notarà gens, i a més, amb més risc de nuvolades a tarda a l'Alt Pirineu.
0: Cop d'ull al trànsit aquesta hora, Mariu García, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, ja que a l'autopista C33 hi ha un carril tallat en direcció Mollet-Girona per retirar un vehicle accidentat ahir a la nit. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt des de la Vall d'Hebron. També hi ha cues a aquesta hora a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i de Bellaterra a Barberà en sentit nord, i destaquem també la Ronda Litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
6: Fins ara.
0: I fem un cop d'ull també al transport públic a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
12: Bon dia de nou. Doncs dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. I a l'R11 també un altre robatori de cable de coure en un altre punt entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de mitja hora. A l'R14, d'altra banda, el tren que va de la plana Picamoixons cap a Barcelona Sants va 25 minuts tard.
0: Gràcies, Maria.

0: Vinga, aquesta hora sempre dediquem una cançó a qui vulgueu. La podeu dedicar a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ens envieu una nota de veu al 636-360609, 636-360609, ens dieu com us dieu, a qui li voleu dedicar, per què, si ens ho voleu detallar, i ens dieu quina cançó, evidentment, li voleu dedicar. Tot això és el que ha fet la Gina.
1: Hola, sóc la Gina i m'agradaria dedicar la cançó Totes Gràcies, la de Sort de Tu, a la Laura, que està estudiant pel MIR, i desitjar-li moltíssima sort. Gràcies. Com a...

0: Molt bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Retiren un vehicle accidentat ahir a la nit a la sortida de Barcelona per la C33. Això genera cues a totes les vies que van a parar al Nus de la Trinitat, a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda a Dalt des de la Vall d'Hebron, la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Destaquem també la cua a la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat i la P7 a l'altura de Barberà del Vallès en totes dues direccions. D'altra banda, per dos robatoris de cable a la infraestructura ferroviària, l'una Montornès del Vallès, l'altre entre Figueres i Llançà, retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 a les Rodalies.
0: La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força i es continua estenent a la regió. Els Estats Units han recuperat els atacs a l'Iran en resposta als últims llançaments de míssils contra els seus interessos a la zona. Jordània afirma haver interceptat les últimes hores 5 míssils iranians. També nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. Els atacs han obligat Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. Zelensky va advertir ahir del risc que Rússia fes un bombardeig de gran abast. Augmenta el risc d'incendis forestals a Catalunya pel nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen al nivell màxim o molt alt de risc de focs un de cada tres municipis catalans i tancaran avui 7 espais naturals. Treball intens dels bombers aquesta matinada. L'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià, que continua actiu, malgrat que el perímetre ja no avança, tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats amb 10.000 persones que no poden tornar a casa seva. En canvi, sí que comencen a tornar a casa els veïns de les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels focs forestals un cop que els perímetres han quedat estabilitzats. Les flames han devastat 77.000 hectàrees i a la zona encara hi ha urbanitzacions desallotjades. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home ahir al vespre en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. I la mort d'un treballador. Ahir a la mina de Súria, el Bages reactiva les demandes dels sindicats de més seguretat. El comitè d'empresa avança que estaran atents a les investigacions per si cal activar accions legals contra l'empresa ICL. Avui s'ha suspès l'activitat en senyal de dol. El jutge acolla Rodríguez Zapatero i autoritza que la policia investigui les transferències de milers d'euros als seus comptes bancaris i a la de les seves filles. En el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra, també s'analitzaran els moviments econòmics de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. Comencen les obres d'emergència per estabilitzar la carretera C28 del Port de la Bonaigua, on al maig s'hi va obrir un esvoranc. Els treballs s'allargaran un any i durant aquest temps es mantindrà el pas alternatiu.
2: Esports.
3: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. I Joan Garcia és ambiciós i aspira a guanyar la Champions aquesta temporada. Empat de l'Espanyol ahir davant el Burnley, 2-2 en el primer vistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique Garcia han fet els gols blanquiblaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: Ens queda el temps, continua la calor de plena canícula amb valors entre 35 i 40 graus a l'interior del país i amb notable xafogó a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i a la tarda s'esperen poques nuvolades en zones de muntanya.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí d'aquest dijous 30 de juliol. Molt bon dia, benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Creix la por a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà, iniciada fa mig any a l'Iran, després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora. Els fets han passat al port de Miata, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat aquesta explosió i l'incendi als dos vaixells, però al seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha donat massa importància aquest atac i ha dit, en canvi, que respondrà amb força als míssils que l'Iran va dirigir contra una base nord-americana a Jordània.
4: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
0: D'altra banda, l'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. Els enfrontaments militars han fet que el preu del barril de petroli Brent hagi pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars. També aquesta matina, d'almenys 13 morts a Ucraïna per atacs de Rússia contra la capital Kiev i altres ciutats del país, com Lviv, on s'han produït també una trentena de ferits i destrosses en dos edificis residencials. Els bombardejos amb drons i míssils d'aquesta matinada han fet que Polònia, membre de l'OTAN, hagi desplegat caces de combat per protegir el seu espai aeri. La policia polonesa assegura que ha localitzat l'impacte d'un objecte no identificat en una zona pròxima a la frontera amb Ucraïna. L'atac rus s'ha produït després que Zelensky advertís ahir de la possibilitat d'un bombardeig massiu per part de Moscou. El president ucraïnès acaba de tornar dels Estats Units, on s'ha reunit amb Donald Trump, i assegura que el president nord-americà ha acceptat donar-li llicències per fabricar míssils Patriot.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquí a casa nostra s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen a nivell màxim per risc de foc forestal més de 100 municipis i a nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de la població de Catalunya està en alerta per risc d'incendis. A més, també es tanquen avui els accessos a 7 espais naturals: el Montmell, Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i també la Ribera Salada. Els bombers van haver de treballar ahir contra 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han comportat confinaments. A Os de Civís, a l'Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés, un incendi que podria haver provocat un llamp de les tempestes de dimarts sense afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i ha obligat uns 3.000 veïns a quedar-se a casa. L'alcaldessa Rosa Huguet ha explicat a 3CAT Info que el foc ha començat per una imprudència.
5: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'ha cremat una desena d'hectàrees. Al País Valencià, els bombers han passat una nit clau en aquest incendi de la Vall d'Uixó, que continua persistint malgrat que el perímetre ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. Anem cap a la Vall d'Uixó. Alba Barbosa.
6: Els bombers confien que les condicions favorables d'aquesta nit siguin decisives per determinar l'evolució de l'incendi, que avui ja és el 6è dia que continua actiu. Ahir, a última hora de la tarda, eren moderadament optimistes, parlaven de jornada positiva, tot i que l'incendi no està estabilitzat i ha tingut revifades a punts com el d'Artana. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers, explica que durant la nit hi han treballat 400 efectius resseguint el perímetre.
7: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites.
6: Les hectàrees afectades es mantenen en 9.300 i tampoc ha crescut el perímetre d'uns 80 quilòmetres. Els veïns desallotjats, unes 10.000 persones, continuen sense poder tornar a casa i se'ls ha buscat instal·lacions més còmodes on poder-se estar, com ara residències d'estudiants. Els bombers han reforçat el flanc oest, el que queda més a tocar del parc de la Serra d'Espadà, per evitar que creixi cap a dins del paratge.
0: I les poblacions de Madrid i Àvila, afectades pels pitjors incendis de la història d'Espanya, comencen la desescalada. Aquesta nit els bombers han continuat remullant les zones cremades i apagant els punts calents de l'incendi i han treballat 40 dotacions terrestres al costat de l'equip de drons. Els evacuats han pogut anar tornant a casa seva, excepte un miler de veïns d'urbanitzacions de la capital espanyola. L'incendi ha cremat 77.000 hectàrees. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
8: Aquí a Pelayos de la Presa, l'impacte del foc ha estat majúscul. La destrucció general als voltants del nucli urbà, s'han cremat els boscos, hi ha cases i cotxes completament calcinats i un xoc emocional generalitzat pel que s'ha viscut. El Rafa, per exemple, va decidir quedar-se al poble i se'n va anar tot sol a protegir amb una mànega la casa que té al mig del bosc.
9: Verdaderos palos, las casas destrozadas. Pero es curioso porque el incendio pasó por encima de nosotros.
10: quemó las vallas de todas las casas y es increíble cómo a la mayoría de las casas no llegó el fuego. Y bueno, tú vas a mi casa y flipas porque es que porque tú estás, ves el fuego, bueno, no lo ves, el fuego se oye.
8: L'hem trobat a un bar on els veïns s'ensenyen les fotografies del que el foc ha destruït amb les que pretenen reclamar les assegurances. Els que no ho han perdut tot tenen portes i finestres cremades, sostres fumats, maquinària malmesa. Treuen cendra, netegen, llencen, s'ho miren sense creure-s'ho. L'alcalde Antoni Sina Hernández ens atenia just abans de reunir-se amb els tècnics de la Comunitat de Madrid que han vingut a oferir suport.
11: Pues ahora mismo estamos sobreviviendo. Intentando que la gente pueda volver a sus hogares, los que no los han perdido, que son muchos, y ahora pues reconstruir primero las infraestructuras básicas, luz, agua, y luego habrá que pensar muy seriamente entre todos qué hacemos con el entorno natural que tenemos, porque lo que está claro es que lo que estamos haciendo no funciona.
8: L'entorn natural del que parla és un bosc mediterrani i un pantà que fins ara han estat la principal font d'ingressos del poble. S'hi feien rutes de muntanya i molta activitat nàutica, però amb aquest paisatge costarà tornar a atreure visitants. Els que s'han quedat sense casa, la Comunitat de Madrid els ofereix allotjament en hotels mentre es busquen pisos de lloguer social assequible perquè s'hi puguin instal·lar. A Pelayo és impossible, no hi ha vivenda pública i tampoc oferta de lloguer.
0: 3 minuts i arribarem a un quart de nou. Deixem els incendis, parlem d'altres qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets van passar ahir al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez. Les patrulles desplaçades al lloc dels fets van comprovar que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències, que han seguit amb les tasques, però que no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas i de moment no hi ha cap persona detinguda. I el detingut pel crim masclista comès dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial a les pròximes hores. La víctima, recordem, tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergència al domicili. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, condemnava el crim.
12: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Recordar que en casos de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, que és una línia gratuïta i confidencial que no deixa rastre i coopera les 24 hores del dia. I demanda de més seguretat i possible petició de responsabilitats després de l'accident mortal d'ahir a la mina de Súria, al Bages. Un treballador de 26 anys va morir després d'un despreniment a les galeries que també va fer dos ferits. El sinistre va obligar a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina i la companyia ICL va suspendre temporalment l'activitat en senyal de dol. El comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres s'ha afegit a la petició i el secretari general d'Indústria del sindicat Josep Rueda reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
13: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
0: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses de Súria, un despreniment que va provocar la mort de 3 persones. Des de llavors, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria i l'última revisió va ser la setmana passada. Ara marxem cap a Madrid, parlem de política. Llum verda del jutge Calama perquè la policia investiga els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i també de la seva secretària. L'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Àngels Lafuente.
14: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Vol volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa.
0: Nova polèmica al voltant de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Ara el motiu és aquesta compra per part de la Comunitat de Madrid d'un atic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per a Díaz Ayuso, que defensa que el farà servir com a reunions, per fer reunions institucionals perquè es fan obres a la seu del govern autonòmic. L'oposició critica aquesta operació i reclama explicacions convincents. La presidenta popular es presenta com a víctima d'una persecució.
15: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny està al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola i molt a prop d'un altre polèmic pis, l'habitatge on Díaz Ayuso viu amb la seva parella, Alberto Gómez Amador. Passa un minut d'un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim carreteres i transports públics. Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs es manté complicada la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat perquè hi ha dues incidències. Els carrils que porten cap a la C58, que són els dos carrils de l'esquerra, hi ha un carril tallat, el de l'esquerra precisament, a causa d'un accident i, per tant, retencions en aquesta zona. Però és que ja des d'abans hi havia un carril tallat als dos carrils de sortida cap a la C33 en direcció Mollet a Girona perquè retiren un vehicle accidentat ahir a la nit. Això genera retencions destacables a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. Afecta la B20, la Pota Nord ja des de Badalona, la Ronda de Dalt des de la Vall d'Hebron i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. També retencions a la C58 i la C33 en sentit contrari entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A la Ronda Litoral, aturats també entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat i de passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc en sentit Besòs. A l'altre extrem de Barcelona, autopista B23 amb aturades al tram final d'entrada entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal i l'autopista AP7 amb aturades entre Bellaterra i Barberà en sentit nord i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà direcció sud. A la resta, de moment, amb poques complicacions i pel que fa a la situació del transport públic, recordem que hi ha retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies a causa de dos robatoris de cable a la infraestructura ferroviària de DIF, l'un a Montornès del Vallès i l'altre entre Figueres i Llançà. Més informació al punt de 2:15.
2: El temps.
0: Jofre Genoer.
16: Continuem sota els efectes d'aquest pic de calor, d'aquesta calor intensa, d'aquesta calor canicular. De fet, avui les temperatures encara podrien pujar un grauet més, sobretot cap a l'interior Pla de Lleida i fins i tot tenir valors entre els 40 i 41 graus, almenys de manera local. En general, a l'interior entre els 35 a 40 i valors pròxims als 38 i 39 en algunes valls del Pirineu. Ambient, però, assolellat en general, amb aquesta notable xafogó a tota la façana litoral, pocs núvols i alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral, sobretot del Camp de Tarragona, es podrien anar trencant per tornar-se a regenerar i augmentar de cara al vespre. Poques nuvolades a tarda, en canvi demà, que les temperatures es mantindran, si fa no fa, similars, sí que s'esperen més nuvolades a tarda, sobretot a l'Alt Pirineu, on de cara al vespre podria haver-hi alguna petita tronada. Al llarg del cap de setmana aquesta calor ha de persistir i fins i tot tornaria a reforçar-se a partir de diumenge.
17: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'ONCE ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'ONCE cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'ONCE. Milionari forever. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: 10 minuts mal comptats i arribarem a 9:15. Seguim amb més notícies. Un centenar de persones es van concentrar ahir davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó per al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi a la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
18: Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent, unes reivindicacions que van recollir en la lectura d'un manifest.
19: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
18: Alguns dels participants hi van anar amb casc o bicicleta i s'hi van portar pancartes on es podia llegir justícia per Latina o assassí a la presó. La família de la víctima no descarta recórrer la sentència.
0: Territori ja ha començat les obres d'emergència per estabilitzar la carretera del Port de la Bonaigua i aposta per recosir el terreny per contenir el moviment de la muntanya. Els treballs s'allargaran un any i durant aquest temps es mantindrà el pas alternatiu per l'esvorant que es va obrir el mes de maig a la carretera. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
20: Després de mesos de vigilància contínua sobre este tram de la carretera, Territori ja ha posat en marxa estos treballs força complexos que consisteixen en la inserció al subsol de pilons encastats. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
21: Hi ha el que es diu una paleogia visada, un moviment profund de la muntanya, i amb aquests pilots el que estem intentant és cosir-lo, contenir-lo. Clar, són unes quantitats de terreny tan importants que realment el que aconsegueixes és reduir-lo i controlar-lo. Per tant, hem de fer l'operació, hem de seguir controlant moviments i mirant l'eficàcia de la solució que ens han diagnosticat i que estem implementant.
20: Els treballs, que s'executen amb caràcter d'urgència, tenen un pressupost de més de 8 milions. Territori reconeix que l'objectiu de les obres és garantir el pas per la carretera, però que busquen altres solucions de futur, com reivindiquen els alcaldes del Pallars. Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures.
22: Una de les que continuarem estudiant és la del túnel de la Bonaigua, diguem. Farem un estudi previ, és una actuació cara i incontundent, però ens sembla que tampoc la podem descartar en aquests moments perquè hem de garantir que aquesta carretera continuï existint i continuï funcionant amb la màxima seguretat.
20: Les obres s'executarà este estiu i la segona i última l'estiu que ve. Això vol dir que a l'hivern s'aturaran els treballs, però es mantindrà una vigilància permanent del substrat. També es mantindrà el pas alternatiu a la carretera.
2: 3CAT Info.
0: I ara cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza l'obra Un judici, que tanca l'estiu al Teatre del Festival Grec. Marta Vives.
23: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Sosa Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És maravilloso, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
23: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
0: I la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'avui es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
25: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara. La comissària de l'exposició, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
3: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
25: L'exposició es va inaugurar ahir al vespre i es pot visitar des d'avui fins al mes d'octubre a l'Espai Thyssen del monestir.
8: Esports. Pau Dax, molt bon dia.
4: Molt bon dia. El jugador del Barça, Fermín López, va reconèixer ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans de maig.
5: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
4: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha va tornar amb el grup ahir, després de lesionar-se amb el Brasil durant la Copa del Món. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, el brasiler passarà una revisió mèdica. Ahir va parlar el porter blaugrana Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el de Sallent va situar la Champions com a objectiu principal.
6: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
4: Joan García va explicar que durant les vacances es continua entrenant per lluitar per la titularitat des de l'inici de la Lliga. El porter es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara el Barça, la junta directiva, es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. La junta va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini de més de 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també es va informar sobre un possible amistós que el Barça jugaria el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí, pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. I el Barça femení jugarà contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius també els van informar d'un fitxatge imminent al Barça femení. Seguim amb futbol.
2: 3CAT Info.
4: Ahir es van jugar diversos partits amistosos en presència d'equips catalans. L'Espanyol va empatar 2 al camp del Burnley, en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau a la seva estada a Anglaterra. Jofre, a l'inici del partit, i Quique García, al tram final, han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista basc, Perico.
7: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
4: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona va empatar 3 contra el Castelló. Brian Gil i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Escoltem les valoracions del defensa central gironí, Alejandro Francés.
9: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
4: Aquest dissabte els gironins juguen contra tot un gran de la Premier, l'Arsenal, a Montilivi. I el Sabadell va derrotar el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelete. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia ha estat la lesió d'Alen, un dels nou fitxatges. Ferran Costa, entrenador del Sabadell, està satisfet amb el seu equip.
26: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, hi ha molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
4: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes, un equip vallesà que ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat, cedit pel Valladolid. També ha jugat l'Espanyol femení. empatar a un davant el Tenerife i les blanquiblaves van acabar perdent als penals. Sara Monforte és l'entrenadora de l'Espanyol.
1: Al final, en aquest tipus de partits, el que interessa és la imatge que dona, les sensacions en les que te'n vas i no tant en el resultat, perquè al final, bueno, no importa tant. I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé.
4: I un últim apunt en bàsquet, el Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base de Darius McGee, volem dir. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repassem el més destacat a aquesta hora. La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força i es continua estenent a la regió. Els Estats Units han recuperat els atacs a l'Iran en resposta als últims llançaments de míssils contra els seus interessos a la zona. I també aquesta nit s'han produït atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. L'exèrcit rus ha utilitzat més de 70 míssils i uns 280 drons, segons les autoritats ucraïneses. Els atacs han obligat Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. Aquí a Catalunya, l'episodi de calor intensa que patim fa augmentar avui el risc d'incendis. Els agents rurals situen a nivell màxim o molt alt el risc de focs i un de cada tres municipis catalans tancaran avui 7 espais naturals, també. Això mentre l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continuen els treballs dels bombers, tot i que el perímetre no avança i l'evolució és positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A Madrid sí que han aixecat les evacuacions. Un cop el perímetre del foc ha quedat estabilitzat, les flames han devastat 77.000 hectàrees. Des d'ara i fins les 9 us explicarem que la Fiscalia de Bolívia ha emès una ordre de captura contra l'expresident Evo Morales per la seva implicació en les protestes socials que durant setmanes van aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'acusen de delictes com aixecament armat contra l'Estat o terrorisme. I a Cuba, el govern alerta que el seu sector turístic està gairebé paralitzat per les sancions econòmiques nord-americanes amb més de 70 hotels que han tancat portes a les últimes setmanes. En aquest segon tram de l'informatiu també analitzarem amb el nostre equip de verificació què hi ha del cert darrere els rumors d'una nova apagada elèctrica que es podria estar acostant. Pel que fa als esports, Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret, i Joan García és ambiciós i aspira a guanyar la Champions aquesta temporada. Pel que fa a l'Espanyol, empat ahir davant el Burnley, 2-2 en el primer amistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els dos gols blanquiblaus i també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1. Ara connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Es mantenen les cues a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per l'accident allà a la nit d'un vehicle a la sortida per la C33 que encara talla un carril de la circulació. Afecta la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià i la Ronda de Dalt des de la Vall d'Hebron. A més, a la Ronda de Dalt hi ha un accident a l'altura de Via Júlia. Destaquem també les cues a la P7 a Barberà del Vallès en tots dos sentits. I d'altra banda, el transport públic encara ha complicacions a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 a les Rodalies per un robatori de cable a la infraestructura Montornès del Vallès.
1: I el temps continua la calor de plena canícula, valors entre 35 i 40 graus a l'interior del país amb una notable aixafogor a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i a la tarda s'esperen poques nuvolades en zones de muntanya. Passen 3 minuts i mig de 2:15, creix la por a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà, iniciada fa mig any a l'Iran, després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però en el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, no dona massa importància aquest atac, ha dit en canvi que respondrà amb força als míssils que l'Iran va dirigir contra una base militar nord-americana a Jordània.
3: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: D'altra banda, l'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies proiranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. Els enfrontaments militars han fet que el preu del barril de petroli Brent hagi pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars. I la Reserva Federal dels Estats Units, encara parlant d'economia, manté sense canvis els tipus d'interès. El comitè de la FED assegura que l'activitat econòmica s'està expandint malgrat la incertesa generada per aquest conflicte a l'Orient Mitjà i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. El president de la Reserva Federal, Kevin Warsh, alerta que la inflació es manté massa alta però confia a controlar-la.
0: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
1: Després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, els analistes aposten perquè la Fed acordi una pujada després de l'estiu. De fet, a la reunió d'ahir, 3 dels membres del comitè ja van votar a favor de pujar-los. A Ucraïna, de matinada també almenys 13 morts per atacs de Rússia contra la capital Kiev i altres ciutats del país, com Lviv, on s'han produït també una trentena de ferits i destrosses en 2 edificis residencials. L'exèrcit rus ha utilitzat més de 70 míssils i uns 280 drons, segons les autoritats ucraïneses. Els bombardejos han fet que Polònia, membre de l'OTAN, hagi desplegat caces de combat per protegir el seu espai aeri. La policia polonesa assegura que ha localitzat l'impacte d'un objecte no identificat en una zona pròxima a la frontera amb Ucraïna. L'atac rus s'ha produït després que Zelensky advertís ahir de la possibilitat d'un bombardeig massiu per part de Moscou. El president ucraïnès acaba de tornar dels Estats Units, on s'ha reunit amb Donald Trump, i assegura que el president nord-americà ha acceptat donar-li llicències per fabricar míssils Patriot.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa que estem patint. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc forestal més de 100 municipis i a nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de la població de Catalunya està en alerta per risc d'incendis. A més, també es tanquen avui els accessos a 7 espais naturals. Són el Montmell, Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. Els bombers van haver de treballar ahir contra 3 incendis, un d'alta muntanya, 2 que van comportar també confinaments a Os de Civís, a l'Alt Urgell. El foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés, un incendi que podria haver provocat un llamp de les tempestes de dimarts sense afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels 2 altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i que ha obligat uns 3.000 veïns a quedar-se a casa. L'alcaldessa Rosa Huguet explicava que t'infoc el foc havia començat per una imprudència.
5: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi que es va declarar ahir va ser al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès, a qui es va demanar el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i es van cremar una desena d'hectàrees. Al País Valencià els bombers han passat una nit clau en aquest foc de la Vall d'Uixó, que continua persistint malgrat que el perímetre ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
6: Els bombers confien que les condicions favorables d'aquesta nit siguin decisives per determinar l'evolució de l'incendi, que avui ja és el 6è dia que continua actiu. Ahir, última hora de la tarda, eren moderadament optimistes, parlaven de jornada positiva, tot i que l'incendi no està estabilitzat i ha tingut revifades a punts com el d'Artana. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers, explica que durant la nit hi han treballat 400 efectius resseguint el perímetre.
7: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites.
6: Les hectàrees afectades es mantenen en 9.300 i tampoc ha crescut el perímetre d'uns 80 quilòmetres. Els veïns desallotjats, unes 10.000 persones, continuen sense poder tornar a casa i se'ls ha buscat instal·lacions més còmodes on poder-se estar, com ara residències d'estudiants. Els bombers han reforçat el flanc oest, el que queda més a tocar del parc de la Serra d'Espadà, per evitar que creixi cap a dins del paratge.
1: 6 minuts i arribarem a 9:45. Us ho avançàvem en el sumari. La Fiscalia de Bolívia ha emès aquesta matinada un ordre de captura contra l'expresident Evo Morales per la seva implicació en les protestes socials dels mesos de maig i juny, que durant setmanes va aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president, Rodrigo Paz. L'ordre d'arrest acusa Morales de delictes com aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. L'acció de la Fiscalia també inclou altres líders sindicals i agraris del país per haver participat en els bloquejos de carreteres carreteres que van provocar greus desabastiments d'aliments, combustible i medicaments, que va provocar la mort de 16 persones per falta d'atenció mèdica, així també com grans pèrdues econòmiques. Tot plegat va portar el govern a decretar l'estat d'excepció a Bolívia. Morales, que des del 2024 viu atrinxerat i custodiat per centenars de seguidors al seu bastió polític i sindical a Chapare, al centre del país, ja ha dit que no se sent intimidat per la nova ordre de detenció. Al Japó, el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de dimarts puja a 30 persones mortes. Els equips de rescat continuen treballant per trobar supervivents, sobretot en un centre comercial de la prefectura de Kumamoto, on una explosió després del sisme dificulta encara més les tasques de rescat. Aquest terratrèmol ha destruït habitatges, ha provocat incendis i ha deixat desenes de milers de persones sense llum ni aigua. Ara, a més, els afectats han de suportar una calor intensa. Aquest cap de setmana les temperatures poden arribar als 38 graus. Per fer-hi front, moltes persones continuen allotjades en centres d'acollida on les autoritats ja han començat a instal·lar aparells d'aire condicionat. I ara marxem cap a Cuba. Allà el govern denuncia que el seu sector turístic està gairebé paralitzat per les sancions econòmiques nord-americanes, amb més de 70 hotels que han tancat portes a les últimes setmanes. El primer ministre de Cuba, Manuel Marrero, ha precisat que les apagades i la falta de carburants i de subministrament de tota mena a causa d'aquest bloqueig decretat per la Casa Blanca ha portat 7 cadenes hoteleres internacionals a tancar 73 hotels que gestionaven el 46% d'habitacions del país. Entre els grups que han plegat hi ha les empreses hoteleres espanyoles Malià, Iberostar o Barceló. El col·lapse del sector turístic, clau en l'economia de l'illa, també ha deixat 25.000 treballadors sense feina. Les sancions en el sector energètic també han provocat la suspensió dels vols de moltes companyies aèries europees, també russes i canadenques. Seguim. Salvador Illa posa d'exemple Singapur per desmuntar els discursos anti-immigració de l'extrema dreta. El president de la Generalitat està convençut que aquesta ciutat-estat és un model a seguir per Catalunya, la darrera parada de la seva gira pel sud-est asiàtic. Ha enviat especial a Singapur, Albert Prat.
8: Des del barri de negocis i l'endemà de reunir-se amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
9: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
8: Per assemblar-s'hi ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
9: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
8: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord.
1: La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat amb més de 700 adults i més de 400 persones que esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant i també s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar a 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat autònoma. El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
10: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
1: L'auge d'arribades a Ceuta coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant. I els darrers dies han circulat rumors que una nova apagada elèctrica es podria estar acostant. L'origen d'aquest rumor està en el fet que Red Eléctrica va demanar a la gran indústria que es desconnectés de la xarxa elèctrica dues vegades en una setmana per garantir el servei. Això és cert, però no es tracta d'un mecanisme d'emergència per prevenir apagades. Ens en parla el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
11: El que hi ha de cert en aquesta història és que els dies 15 i 22 de juliol, cap a les 10 del vespre, Red Eléctrica va demanar a la gran indústria que es desconnectés de la xarxa elèctrica. Això ho va fer perquè hi havia un pic de demanda per una onada de calor, un dèficit puntual d'energia eòlica i perquè Vandellòs 2 estava aturada, entre altres coses. En aquesta situació, Red Eléctrica té diversos mecanismes per modular l'oferta d'electricitat i un és aquest. demanar a les indústries que deixin de consumir. Això, però, no és un mecanisme d'emergència, ni que indiqui que la xarxa està al límit. És un procediment establert, al qual les indústries s'apunten voluntàriament i, a més, les que s'hi apunten cobren, tant si se'ls demana desconnectar-se com si no. Des del 2022, que es va posar en marxa aquest sistema, s'ha activat 8 vegades. I tot i que mai no es pot dir que no tornarem a viure una gran apagada, no és cert que tot plegat indiqui que la xarxa elèctrica està en un moment crític.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Arribem a 9:15. I això vol dir que ens hem d'aturar, tornar a connectar amb el nostre equip viari per actualitzar tota la informació viària de transports públics. Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Hi ha un nou accident ara a l'autopista P7 a l'altura de Subirans, en sentit sud, direcció Tarragona, talla dos carrils i de moment provoca uns 2 quilòmetres de cua des de Gelida. L'altre punt conflictiu és la sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat a causa de l'accident d'ahir a la nit a la sortida per la C33 en direcció Mollet a Girona, que encara talla un carril a la circulació. Hi ha retencions des de la sortida pel Nus de Trinitat i fins a aquest punt, però sobretot a les vies que hi enllacen. La B20, la Pota Nord, amb retencions des de Badalona. A la Ronda Litoral, aturats entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat. I a la Ronda de Dalt, aturats des de la Vall d'Hebron i fins al Nus de la Trinitat en aquesta direcció. A més, també hi ha hagut un accident a la mateixa Ronda de Dalt a l'altura de Via Júlia, que ja han retirat de la calçada. A la resta també aturats a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta.

0: La línia R2 no circula entre Sant Andreu i Sant Celoni. Cal enllaçar amb l'R11 que s'atura a totes les estacions. Més informació renovada al punt de les 9.
1: El temps.
2: Crònica del Jofre, Genoer.
3: La jornada comença amb un ascens de les temperatures, lleuger, entre 1 i 2 graus, sobretot al terç oest del país, i amb més valors tropicals a l'interior. De fet, ahir es va arribar als 40 bussost, avui a Viella, matinada tropical, no s'està baixant dels 21. I amb més valors tòrrids al Maresme, al Barcelonès, fins i tot també a la Ribera d'Ebre, amb aquests 25 a Mataró, 26 a Barcelona o 25 a Vinebre, i a la façana litoral, a les portes d'aquest valor tòrrid, molts valors de 24. Bé, avui esperem que la calor torni a ser protagonista, amb ambient de plena canícula, amb notable aixafogó a la façana litoral, amb avisos de calor a l'interior del país, sobretot comarques de Lleida i nord de Barcelona, amb aquests valors de temperatura que quedaran ubicats un altre cop entre els 35 a 40. De fet, al Pla de Lleida podrien sovintejar més aquests valors de 40, gairebé 41, almenys de manera local. Una jornada de sol, com dèiem, amb molta aixafogó a la costa, on hi ha hagut alguns núvols baixos puntuals, que al llarg del dia poden no acabar de desaparèixer del tot. De fet, de cada vespre podrien tornar a fer-se abundants cap al camp de Tarragona, i poques nuvolades de tarda. De fet, serà demà que les nuvolades guanyin més terreny en punts del Pirineu i pugui haver-hi algun ruixat, sobretot de cada vespre, a la zona de l'Alt Pirineu.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9. Els treballadors catalans fan en conjunt 486.000 hores extres no remunerades cada setmana, segons un estudi de Comissions Obreres. El sindicat calcula que hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar, i que això representa per als empresaris un estalvi de més d'11 milions d'euros setmanals. La secretària de Comissions, Belén López, retreu a les patronals que es queixin de l'absentisme laboral mentre estan fent tantes hores extres.
4: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
2: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. A Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
5: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que no ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
6: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
5: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers.
2: La Diputació de Tarragona invertirà 5 milions d'euros per fer arribar la fibra òptica als municipis ebrencs més petits. Construirà les canalitzacions per les vies de la seva titularitat perquè posteriorment la Generalitat o les empreses privades facin arribar la fibra als pobles. Tarragona, Manel Sastre.
7: El projecte beneficiarà sobretot els termes municipals de Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen a fer una microrasa fora de la calçada on s'instal·len fins a 10 conductes pel desplegament de la fibra per part d'operadors públics o privats. La Diputació treballa ja des del 2019 per facilitar l'accés a aquestes connexions als municipis petits a través de la xarxa viària local i fins ara ja hi ha invertit més de 6 milions d'euros. Iris Castella és la diputada d'Infraestructures de l'ENS.
8: Ara mateix ja tenim 220 quilòmetres de canalitzacions i ara ne construirem 37. Per tant, en este projecte el que fem és quasi no doblar aquestes canalitzacions existents. I hem escollit en aquest sentit també pues, pobles petits, com podeu veure, en primer lloc, i un dels criteris que hi ha més gran és pues, per poder ajudar-los, no?, a que siguin també competitius i ajudar-los també en el que és el despoblament.
7: Els alcaldes com Daniela Lleixà, de Mas de Barberans, o Jordi Rius, de la Fatarella, ja esperen l'arribada de la fibra per lluitar contra el despoblament i democratitzar l'accés a una acció d'internet de qualitat.
9: Portem molt de temps des del nostre ajuntament reivindicant la falta de la fibra i l'equitat també en serveis.
10: La gent que

0: tornat de la ciutat cap al poble, tindre la fibra òptica soterrada crec que és un servei indispensable pels municipis rurals.
1: Fins ara aquestes actuacions han permès canalitzar 180 quilòmetres de carreteres a la demarcació. A més de les millores a les Terres de l'Ebre, la Diputació també invertirà 1 milió d'euros més a millorar les canalitzacions per fibra òptica a diferents municipis del Priorat.

0: I ara parlem de cultura. El Teatre Museu Dalí de Figueres ha presentat aquesta nit passada la nova visita nocturna que fan cada estiu des del 1992. Es tracta de Dalí, nit i subconscient, un audiovisual que apropa la figura de l'artista i la del personatge que es pot contemplar al pati de les lògies.
1: Tengo que firmar un libro de Brentanos.
0: Aquest muntatge intercala músiques amb imatges de Dalí, de la seva obra, de la seva vida. També recull documents sonors amb la veu del pintor i de la seva esposa Gala en un recorregut audiovisual que reivindica el llegat del geni surrealista, tal com ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies la directora dels Museus Dalí, Montse Agué.
2: Volem que entenguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
0: La visita nocturna també inclou un dibuix de Gala que s'exposa molt poques vegades per la seva fragilitat. El públic la podrà veure, de fet, de l'1 al 23 d'agost.

I encara recordem Glenn Hazard, que aquest dimecres ha mort als 56 anys. El músic i actor irlandès guanyador d'un Oscar per la pel·lícula Once. Estem escoltant de fons aquesta cançó. Ha perdut la vida en un accident de moto prop de Dublín, on vivia. El tema Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hazard i per la cantautora txeca Markéta Irlova, amb qui va formar el duet de Swell Season. La pel·lícula va tenir un gran impacte arreu. La seva adaptació com a musical a Broadway va obtenir fins a 8 premis Tony. El 2012, Hazard havia actuat abans en una altra pel·lícula centrada també en la música, The Commitments, dirigida per Alan Parker l'any 1991.

0: Fins les 9, tota l'actualitat esportiva. Pau Dax, molt bon dia.
1: Bon dia. Fermín López, jugador del Barça, es va sincerar ahir al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio i va explicar que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans de maig.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha va tornar amb el grup ahir, després de lesionar-se amb el Brasil durant la Copa del Món. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, el brasiler passarà una revisió mèdica. Ahir va parlar el porter blaugrana Joan Garcia en un acte del seu campus a Tordera. El de Sallent va situar la Champions com a objectiu principal.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Garcia va explicar que durant les vacances es continua entrenant per lluitar per la titularitat des de l'inici de la Lliga. El porter es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. La junta va decidir convocar una assemblea de comprensaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini de més de 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també es va informar sobre un possible amistós que el Barça jugaria el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí, pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. I el Barça femení jugarà contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius també els van informar d'un fitxatge imminent al Barça femení. Seguim amb futbol.
4: 3CAT Info.
1: Ahir es van jugar diversos partits amistosos en presència d'equips catalans. L'Espanyol va jugar i va empatar al camp del Burnley a 2-2 en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau a la seva estada a Anglaterra. Jofre, a l'inici del partit, i Quique García, al tram final, van ser els golejadors. Sentim Urco, migcampista basc perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona va empatar 3-3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Escoltem les valoracions del defensa central gironí Alejandro Francés.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte els gironins juguen contra el vigent campió de la Premier, l'Arsenal, a Montilivi. I el Sabadell va derrotar el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelete. És la primera victòria aquesta temporada, pretemporada, de l'equip arlequinat. La mala notícia ha estat la lesió d'Alen, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, entrenador del Sabadell, està satisfet amb el seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes, un equip ballesà que ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat, cedit pel Valladolid. També ha jugat l'Espanyol femení, empatat a 1 davant el Tenerife, i les blanquiblaves han acabat perdent els penals. Sara Monforte és l'entrenadora de l'Espanyol.
8: Al final, en aquest tipus de partits, el que interessa és la imatge que dona, les sensacions en les que te'n vas, i no tant en el resultat, perquè al final, bueno, no importa. I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé.
1: Un últim apunt en bàsquet. El Lleida Bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse, equip de la primera divisió francesa. Joaquim Prado és el secretari tècnic del conjunt lleidatà.
4: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per la informació viària, equip viari, Mariluz García.
1: Bon dia, hi ha uns 5-6 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Castellví de Rosanars i Subirats en sentit sud a causa d'un accident que talla un carril per la retirada d'un vehicle accidentat a la sortida de Barcelona per la C33 al Nus de la Trinitat. Hi ha retencions a la mateixa C58 i la C33, també a la B20, la Pota Nord des de Badalona, la Ronda de Dalt des d'Horta, la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs. I d'altra banda, per robatori de cable a la infraestructura ferroviària Montornès del Vallès, retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies. R2 i R2 Nord no circulen entre Sant Andreu i Sant Celoni, que l'enllaça amb l'R11, que s'atura a totes les estacions. La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força. Els Estats Units han tornat a bombardejar àmpliament l'Iran aquesta nit i Jordània ha interceptat 5 míssils iranians. El conflicte amenaça d'estendre's amb un episodi a Egipte. El preu del petroli segueix pujant. Nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. Els atacs han obligat Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. Zelensky va advertir ahir del risc que Rússia fes un bombardeig a gran abast. Treball intens dels bombers aquesta matinada a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu malgrat que el perímetre ja no avança. Tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats, amb 10.000 persones que no poden tornar a casa. I els que sí que comencen a tornar a casa són els veïns de les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels incendis forestals, un cop que els perímetres dels focs han quedat estabilitzats. Les flames han devastat 77.000 hectàrees i a la zona encara hi ha urbanitzacions desallotjades. El jutge acolla Rodríguez Zapatero i autoritza que la policia investigui les transferències de milers d'euros als seus comptes bancaris i als de les seves filles. En el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra, també s'analitzaran els moviments econòmics de la seva secretària Gertrudis Alcázar. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home ahir al vespre en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca, tot i els esforços dels serveis d'emergència no el van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. El brasiler Wagner Moura, conegut pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos, protagonitza i dirigeix un judici al muntatge que tanca el Festival Grec. L'obra està inspirada en l'obra Un enemic del poble, de Henrik Ibsen, i es representa avui i demà amb totes les entrades venudes.
2: Esports. Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida en perdre's el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret. I Joan Garcia és ambiciós i aspira a guanyar la Champions aquesta temporada. Empat de l'Espanyol ahir davant el Burnley, 2-2, en el primer pas amistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, continua la calor de plena canícula amb valors entre els 35 a 40 graus a l'interior del país i amb notable xafogor a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral. A la tarda s'esperen poques nuvolades en zones de muntanya.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts del punt de les 9 del matí, és dijous 30 de juliol del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
3: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han atacat en les últimes hores desenes d'objectius militars. Jordània, amb les bases nord-americanes al seu territori, ha denunciat, per altra banda, haver interceptat 5 míssils provinents de l'Iran. La guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb força des d'ahir, després d'una pausa curta de menys d'una setmana. Un episodi ahir a Egipte amenaça d'estendre el conflicte. Un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país i l'incendi s'ha escampat a una nau gasificadora. El president dels Estats Units, Donald Trump, restava importància a aquest atac, però promet endurir la resposta contra l'Iran.
4: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
0: El preu del petroli segueix pujant, avui un 2% fins als $93 al barril de Brent. Almenys 13 morts a Ucraïna per atacs de Rússia contra la capital Kíiv i altres ciutats del país, com Lviv, on s'ha produït també una trentena de ferits i destrosses en dos edificis residencials. L'exèrcit rus ha utilitzat més de 70 míssils i uns 280 drons, segons les autoritats ucraïneses. Els bombardejos han fet que Polònia, membre de l'OTAN, hagi desplegat caces de combat per protegir el seu espai aeri. La policia polonesa assegura que ha localitzat l'impacte d'un objecte no identificat en una zona pròxima a la frontera amb Ucraïna. L'atac rus s'ha produït després que Zelensky advertís ahir de la possibilitat d'un bombardeig massiu per part de Moscou. El president ucraïnès acaba de tornar dels Estats Units, on s'ha reunit amb Donald Trump, i assegura que el president nord-americà ha acceptat donar-li llicències per fabricar míssils Patriot.
3: 3CAT Info.
0: Els bombers han passat una nit clau a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua persistint malgrat que el perímetre ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara, encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
5: Els bombers confien que les condicions favorables d'aquesta nit siguin decisives per determinar l'evolució de l'incendi, que avui ja és el sisè dia que continua actiu. Ahir, última hora de la tarda, eren moderadament optimistes, parlaven de jornada positiva, tot i que l'incendi no està estabilitzat i ha tingut revifades a punts com el d'Artana. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers, explica que durant la nit hi han treballat 400 efectius resseguint el perímetre.
6: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites.
5: Les hectàrees afectades es mantenen en 9.300 i tampoc ha crescut el perímetre d'uns 80 quilòmetres. Els veïns desallotjats, unes 10.000 persones, continuen sense poder tornar a casa i se'ls ha buscat instal·lacions més còmodes on poder-se estar, com ara residències d'estudiants. Els bombers han reforçat el flanc oest, el que queda més a tocar del parc de la Serra d'Espadà, per evitar que creixi cap a dins del paratge.
0: Les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels pitjors incendis de la història d'Espanya comencen la desescalada. Aquesta nit els bombers han continuat remullant les zones cremades i apagant els punts calents de l'incendi i hi han treballat 40 dotacions terrestres al costat de l'equip de drons. Els evacuats han pogut anar tornant a casa seva, excepte un miler de veïns d'urbanitzacions de la capital espanyola. L'incendi ha cremat 77.000 hectàrees. Unitat Mòbil, a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
7: Aquí a Pelayos de la Presa l'impacte del foc ha estat majúscul. La destrucció general als voltants del nucli urbà, s'han cremat els boscos, hi ha cases i cotxes completament calcinats i un xoc emocional generalitzat pel que s'ha viscut. El Rafa, per exemple, va decidir quedar-se al poble i se'n va anar tot sol a protegir amb una mànega la casa que té al mig del bosc.
8: Verdaderos palos, las casas destrozadas. Pero es curioso porque el incendio pasó por encima de nosotros, quemó las vallas de todas las casas y es increíble cómo a la mayoría de las casas no llegó el fuego. Y bueno, tú vas a mi casa y flipas porque es que porque tú estás, ves el fuego, bueno, no lo ves, el fuego se oye.
7: L'hem trobat a un bar on els veïns s'ensenyen les fotografies del que el foc ha destruït amb les que pretenen reclamar les assegurances. Els que no ho han perdut tot tenen portes i finestres cremades, sostres fumats, maquinària malmesa, treuen cendra, netegen, llencen, s'ho miren sense creure-s'ho. L'alcalde Antoni Sina Hernández ens atenia just abans de reunir-se amb els tècnics de la Comunitat de Madrid que han vingut a oferir suport.
9: Pues ahora mismo estamos sobreviviendo. Intentando que la gente pueda volver a sus hogares, los que no los han perdido, que son muchos, y ahora pues reconstruir primero las infraestructuras básicas, luz, agua. Y luego habrá que pensar muy seriamente entre todos qué hacemos con el entorno natural que tenemos, porque lo que está claro es que lo que estamos haciendo no funciona.
7: L'entorn natural del que parla és un bosc mediterrani i un pantà que fins ara han estat la principal font d'ingressos del poble. S'hi feien rutes de muntanya i molta activitat nàutica, però amb aquest paisatge costarà tornar a atreure visitants. Els que s'han quedat sense casa, la Comunitat de Madrid els ofereix allotjament en hotels mentre es busquen pisos de lloguer social assequible perquè s'hi puguin instal·lar. A Pelayo és impossible, no hi ha vivenda pública i tampoc oferta de lloguer.
1: Els departaments francesos occidentals de la Gironda i les Landes han passat a nivell verd per l'onada de calor. Es tracta d'un nivell que comporta previsió de temperatures més baixes i que dona un respir a la batalla pels incendis forestals que afecten aquesta àrea. A la Gironda, els incendis han consumit 42.000 hectàrees i han provocat l'evacuació de 220.000 persones. La lluita contra els focs del sud-oest de França han obligat a atendre 126 bombers des del començament de la crisi a l'entorn de Bordeus. Els equips d'emergències treballen per crear un tallafocs enorme de 127 quilòmetres per barrar el pas a possibles revifades de l'incendi. I a Catalunya s'incrementa el risc d'incendi enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc forestal més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tanquen avui els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rubies, Idares i la Ribera Salada. Els bombers van haver de treballar ahir contra 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han comportat confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Un incendi que podria haver provocat un llamp de les tempestes de dimarts sense afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments per 2 altres focs. Una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i que ha obligat uns 3.000 veïns a quedar-se a casa. L'alcaldessa Rosa Huguet ha explicat a 3CAT Info que el foc ha començat per una imprudència.
10: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
3: 3CAT Info.
1: Salvador Illa posa d'exemple Singapur per desmuntar els discursos anti-immigració de l'extrema dreta. El president de la Generalitat està convençut que aquesta ciutat estat és un model a seguir per Catalunya en la darrera parada de la seva gira pel sud-est asiàtic. Enviat especial a Singapur, Albert Prat.
11: Des del barri de negocis i l'endemà de reunir-se amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
12: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
11: Per assemblar-s'hi ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
12: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
11: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord.
1: Llum verda del jutge Calama perquè la policia investigui els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
13: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero a les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa.

0: És un quart de deu. Moment d'obrir l'àrea de serveis, en aquest cas amb l'equip viari. Comencem com sempre. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Complicada la situació a l'autopista P7 a l'altura de Subirats en tots dos sentits perquè hi ha dos accidents a poca distància, aproximadament un quilòmetre de l'altre, un en cada sentit. Hi ha ja vehicles al voral per l'accident que hi ha hagut en sentit sud en direcció Tarragona, però ja s'ha fet una cua de prop de 10 quilòmetres entre Castellví de Rosanes, passat l'antic peatge de Martorell, i Subirats en direcció Barcelona, en direcció Tarragona. En sentit nord, en direcció Barcelona-Girona, ara hi ha hagut un nou accident, també en aquest cas a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha dos carrils tallats a la circulació a causa d'aquesta nova col·lisió i 4 quilòmetres de cua entre Subirats i Sant Sadurní en sentit nord, direcció Barcelona-Girona. Encara treballen per retirar el vehicle que ha tingut un accident aquesta nit a la sortida de Barcelona per la C33, el mateix nus de la Trinitat. Hi ha un carril tallat a la circulació, en retencions, com us dèiem, a la sortida pel nus de la Trinitat, en el C58 com la C33, i afecta de retruc la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Montigalà, Badalona. També afecta encara la Ronda Litoral, on hi ha cua entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat, i a la Ronda a dalt sí que ha disminuït la retenció, però encara n'hi ha des de Roquetes i fins al nus de la Trinitat en aquesta direcció. Queda encara cua també a la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, ja més intermitent en direcció Llobregat, i de passeig de la zona franca a Montjuïc en sentit Besòs. I a l'autopista AP7, a la zona del Vallès Occidental, encara en lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud en direcció Barcelona-Tarragona. El transport públic, ens recordem que aquest matí hi ha hagut un robatori de cable de la infraestructura de DIF a Montornès del Vallès. Això provoca retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies. R2 i R2 Nord no circulen entre Sant Andreu i Sant Celoni. Per això cal enllaçar amb l'R11, que sí que s'atura a totes les estacions. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: I abans de connectar amb en Jofre Genové a explicar-vos que Catalunya no rebrà fins a la primavera de l'any que ve els efectes del Niño d'aquest any, però el Meteocat avisa que pot acabar provocant alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra. El Niño és un fenomen natural que es produeix a l'oceà Pacífic amb una cadència d'entre 5 i 10 anys i que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i, de retruc, altera els patrons de pluja i de temperatura en punts molt distants del planeta. Els experts alerten, a més, que el cicle d'anomalies que pot generar el Niño d'aquest any pot ser excepcional, i és que la temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera en més de 4 graus el que és habitual, quan històricament un Niño es considera molt fort a partir de 2 graus de decalatge. I malgrat els milers de quilòmetres que ens separen del Pacífic, tard o d'hora en rebrem les conseqüències, sigui amb episodis de pluges fortes o de sequera intensa. El tren d'onades de calor que estem patint aquest estiu no té cap relació amb el Niño actual, els efectes del qual es notaran a molt més llarg termini. I ara sí, la crònica del temps amb Jofre Genové.
3: Continuem sota els efectes d'aquest pic de calor, d'aquesta calor intensa, d'aquesta calor canicular. De fet, avui les temperatures encara podrien pujar un grauet més, sobretot cap a l'interior Pla de Lleida, i fins i tot tenir valors entre els 40 i 41 graus, almenys a manera local. En general, a l'interior entre els 35 a 40 i valors pròxims als 38 i 39 en algunes valls del Pirineu. Ambient, però, assolellat en general, amb aquesta notable xafogor a tota la façana litoral, pocs núvols i alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral, sobretot del Camp de Tarragona, es podrien anar trencant per tornar-se a regenerar i augmentar de cara al vespre. Poques nuvolades a tarda, en canvi demà, que les temperatures es mantindran, si fa no fa, similars, sí que s'esperen més nuvolades a tarda, sobretot a l'Alt Pirineu, on de cara al vespre podria haver-hi alguna petita tronada. Al llarg del cap de setmana aquesta calor ha de persistir i fins i tot tornaria a reforçar-se a partir de diumenge.
2: Fresca Info.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Fresca Info.
8: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
9: Un hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
9: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
8: Escolteu-nos i fem pinya.
9: 3Cat Info.
0: Passen 5 minuts del punt d'un quart de 10 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els fets van passar ahir al vespre quan la Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar els Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez. Les patrulles desplaçades al lloc dels fets van comprovar que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I el detingut pel crim masclista comès dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, va condemnar el crim.
11: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. En casos de violència masclista, recordem-ho, cal trucar al telèfon 900 900 120. És una línia gratuïta i confidencial que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. Els Mossos obren dos nous canals anònims de denúncia perquè surtin a la llum els casos de persones explotades sexualment i laboralment. Es tracta d'un codi QR i l'adreça stopexplotació@mossos.cat. En l'últim any i mig, la policia ha fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per les xarxes socials obertes o OnlyFans per ser explotades en pisos clandestins.
9: 3Cat Info.
0: I abans de l'últim apunt cultural, una notícia d'última hora que us ampliarem a partir de 2:15. La inflació repunta al juliol. L'augment de preus interanual se situa al 3,5% de mitjana al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'Institut d'Estadística Espanyol. Són 3 dècimes més que el juny i el percentatge més elevat des de principis del 2024.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos i L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza, un judici que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Ens ho explica la Marta Vives.
12: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
13: És meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen. Conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados y me hacen preguntas a veces duras.
12: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
2: Esports.
0: Pau Dets, bon dia.
14: Bon dia. Fermín López, jugador del Barça, es va sincerar ahir en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on va explicar que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans de maig i li va fer perdre's el Mundial. Fermín podria tornar pel Gamper.
15: Sí, sí, la veritat que em trobo cada dia millor, no tinc molèsties, això és molt bo també. I bueno, crec que si tot va bé, per Gamper podria tenir alguns minuts i ja tinc moltes ganes de jugar.
14: El migcampista es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha va tornar amb el grup ahir, després de lesionar-se amb el Brasil durant la Copa del Món. Abans de posar-se a les ordres de Hansi Flick, el brasiler passarà una revisió mèdica. Ahir va parlar el porter blaugrana Joan Garcia en un acte del seu campus a Tordera. El de Sallent va situar la Champions com a objectiu principal.
16: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
14: García va explicar que durant les vacances es continua entrenant per lluitar per la titularitat des de l'inici de la Lliga. El porter es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. La junta va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini de més de 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també es va informar sobre un possible amistós que el Barça jugaria el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. I el Barça femení jugarà contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius també els van informar d'un fitxatge imminent al Barça femení. Seguim amb futbol.
2: 3CAT Info.
14: Ahir es van jugar diversos partits amistosos en presència d'equips catalans. L'Espanyol va empatar a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanc i blau en la seva estada a Anglaterra. Jofre, a l'inici del partit, i Quique García, al tram final, van ser els golejadors. Santim Urco, migcampista basc, Perico.
17: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
14: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona va empatar 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Escoltem les valoracions del defensa central gironí Alejandro Francés.
18: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
14: Aquest dissabte els gironins juguen contra el vigent campió de la Premier, l'Arsenal, a Montilivi. I el Sabadell va derrotar el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelete. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia ha estat la lesió d'Alen, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, entrenador del Sabadell, està satisfet amb el seu equip.
19: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
14: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes, un equip vallesà que ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. També va jugar ahir l'Espanyol femení, va empatar un davant el Tenerife i les blanquiblaves van acabar perdent els penals. Sara Monforte és l'entrenadora de l'Espanyol.
20: Al final en aquest tipus de partits el que interessa és la imatge que dona, les sensacions en les que te'n vas i no tant en el resultat, perquè al final bueno, no importa. I per ser el primer partit jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé.
2: 3CAT Info.
14: I un últim apunt, en bàsquet, el Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse.

0: Són 9:45. Durant els primers minuts d'aquest informatiu us hem explicat que la guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força i es continua estenent a la regió. Els Estats Units han recuperat els atacs a l'Iran en resposta als últims llançaments de míssils contra els seus interessos a la zona. Jordània afirma haver interceptat les últimes hores 5 míssils iranians. Nit d'atacs russos a Ucraïna, amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. Els atacs han obligat Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. Zelensky va advertir ahir del risc que Rússia fes un bombardeig a gran abast. Continua actiu l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, tot i que el perímetre ja no avança. I tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats, amb 10.000 persones que no poden tornar a casa. Per altra banda, comencen a tornar a casa els veïns de les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels incendis forestals, un cop que els perímetres dels focs han quedat estabilitzats. A partir d'ara, la inflació ha pujat al juliol. L'augment de preus interanual se situa en el 3,5% de mitjana al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'Institut d'Estadística Espanyol. Són 3 dècimes més que al juny i el percentatge més elevat des de principi del 2024. La Diputació de Tarragona destinarà 5 milions d'euros més dins el pla per fer arribar la fibra òptica als municipis més petits. Ara els beneficiats són municipis ebrencs com Tivenys, Mas de Barberans o La Fatarella. El projecte inclou canalitzacions al marge de les vies de la seva titularitat on operadors públics i privats puguin desplegar les seves xarxes. Un nou balanç del terratrèmol del Japó de dimarts eleva la xifra de morts a 30. Els equips de rescat continuen treballant per trobar supervivents, sobretot en un centre comercial de Kumamoto, al sud del país. I pel que fa als esports, Pau Dax.
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després de perdre's el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret. I Joan Garcia és ambiciós i aspira a guanyar la Champions aquesta temporada. Empat de l'Espanyol ahir davant del Burnley, 2-2, en el primer amistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García van fer els gols blanc i blaus.

0: pel que fa al temps, continua la calor de plena canícula amb valors entre les 35 i 40 graus a l'interior del país i amb notable xafogor a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral. A la tarda s'esperen poques nuvolades en zones de muntanya. Passen 3 minuts del punt de 2:15 del matí d'aquest dijous 30 de juliol del 2026. Us expliquem ara que els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han atacat en les últimes hores desenes d'objectius militars. Jordània, amb bases nord-americanes al seu territori, ha denunciat, per altra banda, haver interceptat 5 míssils provinents de l'Iran. La guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb força des d'ahir, després d'una pausa curta de menys d'una setmana. Un episodi ahir a Egipte amenaça d'estendre el conflicte. Un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país i l'incendi s'ha escampat a una nau gasificadora. El president dels Estats Units, Donald Trump, restava importància a aquest atac, però va prometre endurir la resposta contra l'Iran.
1: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
0: El preu del petroli segueix pujant avui un 2% fins als 93 dòlars al barril de Brent. Molt relacionat amb això, tenim notícies sobre la inflació. Ha repuntat al juliol. L'augment de preus interanuals se situa en el 3,5% de mitjana al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'Institut d'Estadística Espanyol. Són 3 dècimes més que el juny i el percentatge més elevat des de principis del 2024. L'empenyen l'encariment dels carburants i de l'electricitat per la represa de les hostilitats a l'Orient Mitjà, ho explicàvem, i també l'aixecament d'algunes de les mesures del govern espanyol per combatre'n els efectes. L'executiu va eliminar la rebaixa de l'IVA de la llum a finals de maig i la dels combustibles al juny. Tot i que la gasolina i el gasoil es continuen beneficiant d'alguns beneficis fiscals, ara són menors i, a més, les noves tensions en el conflicte entre l'Iran i els Estats Units han tornat a encarir el petroli i, per tant, ha pujat el preu dels carburants. L'anomenada inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments frescos, és a dir, que són els productes amb preus més volàtils, també augmenta, però ho fa molt més lleugerament i puja una dècima, del 2,9 al 3%. Alhora, la Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint malgrat la incertesa generada pel conflicte a l'Orient Mitjà i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. El president de la Reserva Federal, Kevin Warsh, alerta que la inflació es manté massa alta però confia a controlar-la.
2: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, els analistes aposten perquè la Fed acordi una pujada després de l'estiu. De fet, a la reunió d'ahir, 3 dels membres del comitè ja van votar a favor de pujar-los. Almenys 13 morts a Ucraïna per atacs de Rússia contra la capital Kyiv i altres ciutats del país, com Lviv, on s'han produït també una trentena de ferits i destrosses en 2 edificis residencials. L'exèrcit rus ha utilitzat més de 70 míssils i uns 280 drons, segons les autoritats ucraïneses. Els bombardejos han fet que Polònia, membre de l'OTAN, hagi desplegat caces de combat per protegir el seu espai aeri. La policia polonesa assegura que ha localitzat l'impacte d'un objecte no identificat en una zona pròxima a la frontera amb Ucraïna. L'atac rus s'ha produït després que Zelensky advertís ahir de la possibilitat d'un bombardeig massiu per part de Moscou. El president ucraïnès acaba de tornar dels Estats Units, on s'ha reunit amb Donald Trump, i assegura que el president nord-americà ha acceptat donar-li llicències per fabricar míssils Patriot. 3CAT Info. Els bombers han passat una nit clau a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua persistint malgrat que el perímetre ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers confien que les condicions favorables d'aquesta nit siguin decisives per determinar l'evolució de l'incendi, que avui ja és el sisè dia que continua actiu. Ahir, última hora de la tarda, eren moderadament optimistes, parlaven de jornada positiva, tot i que l'incendi no està estabilitzat i ha tingut revifades a punts com el d'Artana. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers, explica que durant la nit hi han treballat 400 efectius resseguint el perímetre.
4: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de cabeza, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites.
3: Les hectàrees afectades es mantenen en 9.300 i tampoc ha crescut el perímetre d'uns 80 quilòmetres. Els veïns desallotjats, unes 10.000 persones, continuen sense poder tornar a casa i se'ls ha buscat instal·lacions més còmodes on poder-se estar, com ara residències d'estudiants. Els bombers han reforçat el flanc oest, el que queda més a tocar del parc de la Serra d'Espadà, per evitar que creixi cap a dins del paratge.
0: Les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels pitjors incendis de la història d'Espanya comencen la desescalada. Aquesta nit els bombers han continuat remullant les zones cremades i apagant els punts calents de l'incendi i hi han treballat 40 dotacions terrestres al costat de l'equip de drons. Els evacuats han pogut anar tornant a casa, excepte un miler de veïns d'urbanitzacions de la capital espanyola. L'incendi ha cremat 77.000 hectàrees.
5: 3CAT Info.
0: Els jutges que no apliquin l'amnistia als dirigents independentistes de l'1 d'octubre podrien estar cometent el delicte de retard maliciós que els pot comportar una pena d'inhabilitació de fins a 4 anys. Així ho ha advertit el fiscal magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Pallín creu que els tribunals espanyols han d'aplicar l'amnistia sense més demores després de l'aval de la justícia europea de fa dues setmanes.
6: Yo creo que casi roza algo que está en el Código Penal y que es el retardo malicioso en la Administración de Justicia. Respeto la opinión personal de cada uno de sus miembros sobre la amnistía y sobre el proceso independentista, pero ellos son, ante todo, miembros de instituciones públicas como el Tribunal de Cuentas, ni más ni menos que del Poder Judicial.
0: El delicte de retard maliciós és una forma de prevaricació judicial prevista al Codi Penal. Es castiga amb una pena d'inhabilitació especial que pot d'anar de 6 mesos a 4 anys i s'aplica a aquells jutges, magistrats o lletrats de l'Administració de Justícia que demorin de manera deliberada un procediment amb una finalitat il·legítima. Des que es va fer pública la sentència europea en favor de l'amnistia, el Tribunal Suprem ja ha amnistiat 13 dirigents i activistes independentistes, però la justícia espanyola encara té el gruix de casos pendents d'amnistia, entre ells, el dels principals líders del procés, com Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Els treballadors catalans fan en conjunt 486.000 hores extres no remunerades cada setmana, segons un estudi de Comissions Obreres. El sindicat calcula que hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar, i que això representa per als empresaris un estalvi de més de 11 milions d'euros setmanals. La secretària de Comissions, Belén López, retreu a les patronals que es queixin de l'absentisme laboral mentre s'estan fent tantes hores extres.
7: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector de serveis. La Diputació de Tarragona invertirà 5 milions d'euros per fer arribar la fibra òptica als municipis ebrencs més petits. Construirà les canalitzacions per les vies de la seva titularitat perquè posteriorment la Generalitat o les empreses privades facin arribar la fibra als pobles. Tarragona, Manel Sastre.
8: El projecte beneficiarà sobretot els termes municipals de Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen a fer una microrasa fora de la calçada on s'instal·len fins a 10 conductes pel desplegament de la fibra per part d'operadors públics o privats. La Diputació treballa ja des del 2019 per facilitar l'accés a aquestes connexions als municipis petits a través de la xarxa viària local i fins ara ja hi ha invertit més de 6 milions d'euros. Iris Castell és la diputada d'Infraestructures de l'ENS.
9: Ara mateix ja tenim 220 quilòmetres de canalitzacions i ara ne construirem 37. Per tant, en aquest projecte el que fem és quasi no doblar aquestes canalitzacions existents. I hem escollit en aquest sentit també pobles petits, com podeu veure, en primer lloc, i un dels criteris que hi ha més gran és pues, per poder ajudar-los, no?, a que siguin també competitius i ajudar-los també en el que és el despoblament.
8: Els alcaldes com Daniela Lleixà, de Mas de Barberans, o Jordi Rius, de la Fatarella, ja esperen l'arribada de la fibra per lluitar contra el despoblament i democratitzar l'accés a una acció d'internet de qualitat.
10: Portem molt de temps des del nostre ajuntament reivindicant la falta de la fibra i l'equitat també en serveis.
11: La gent que ha tornat de la ciutat cap al poble tindrà la fibra òptica soterrada. Crec que és un servei indispensable pels municipis rurals.
8: Fins ara, aquestes actuacions han permès canalitzar 180 quilòmetres de carreteres a la demarcació. A més de les millores a les Terres de l'Ebre, la Diputació també invertirà 1 milió d'euros més a millorar les canalitzacions per fibra òptica a diferents municipis del Priorat.
0: Els darrers dies han circulat rumors que una nova apagada elèctrica es podria estar acostant. L'origen d'aquest rumor està en el fet que Red Elèctrica va demanar a la gran indústria que es desconnectés de la xarxa elèctrica 2 vegades en una setmana per garantir el servei. Això és cert, però no es tracta d'un mecanisme d'emergència per prevenir apagades. Ens en parla el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Balaibar.
12: El que hi ha de cert en aquesta història és que els dies 15 i 22 de juliol, cap a les 10 del vespre, Red Elèctrica va demanar a la gran indústria que es desconnectés de la xarxa elèctrica. Això ho va fer perquè hi havia un pic de demanda per una onada de calor, un dèficit puntual d'energia eòlica i perquè Vandellòs 2 estava aturada, entre altres coses. En aquesta situació, Red Elèctrica té diversos mecanismes per modular l'oferta d'electricitat i un és aquest: demanar a les indústries que deixin de consumir. Això, però, no és un mecanisme d'emergència, ni que indiqui que la xarxa està al límit. És un procediment establert, al qual les indústries s'apunten voluntàriament i, a més, les que s'hi apunten cobren, tant si se'ls demana desconnectar-se com si no. Des del 2022, que es va posar en marxa aquest sistema, s'ha activat 8 vegades. I tot i que mai no es pot dir que no tornarem a viure una gran apagada, no és cert que tot plegat indiqui que la xarxa elèctrica està en un moment crític.
0: I abans d'arribar a l'àrea de servei de 9:45, us expliquem que el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de dimarts al Japó puja a 30 persones mortes. Els equips de rescat continuen treballant per trobar supervivents, sobretot en un centre comercial de la prefectura de Kumamoto, on una explosió després del sisme dificulta encara més les tasques de rescat. El terratrèmol ha destruït habitatges, ha provocat incendis i ha deixat desenes de milers de persones sense llum ni aigua. Ara, a més, els afectats han de suportar una calor intensa. Aquest cap de setmana les temperatures poden arribar als 38 graus. Per fer-hi front, moltes persones continuen allotjades en centres d'acollida, on les autoritats hi han començat a instal·lar aparells d'aire condicionat. Tres quarts de deu, obrim àrea de servei i ho fem com sempre amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Hi ha complicacions a l'AP7 per 2 accidents, una a cada banda. Hi ha uns 10 quilòmetres de lentitud i aturades entre Martorell i Subirats en direcció a Tarragona. Aquí a Subirats els vehicles accidentats ja es troben al voral. En sentit contrari, uns 6,5 quilòmetres de cua entre Avinyonet del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia en direcció a Girona, on hi ha 2 carrils tallats per l'accident que ha passat després. A l'àrea de Barcelona encara cues a la sortida de la capital catalana pel Nus de la Trinitat a causa de la retirada d'un vehicle accidentat ahir a la nit a la sortida per la C33, ha passat al Nus de la Trinitat. Hi ha un carril tallat a la circulació. Això genera cua a la sortida pel Nus de la Trinitat en els carrils de la C58 com els de la C33 i afecta per darrere la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet. També afecta la ronda litoral entre el Bon Pastor i el Nus de la Trinitat i la ronda a dalt des de Via Júlia fins al Nus de la Trinitat. A la resta també cua a la mateixa ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat, també de passeig de la zona franca a Montjuïc en sentit Besòs, i a la ronda a dalt encara congestió entre Via Júlia i la Vall d'Hebron direcció Llobregat. A la resta ja pràcticament sense complicacions, i pel que fa a la situació del transport públic sí que es mantenen els problemes a diverses línies de Rodalies a causa d'un robatori de cable a l'infraestructura de DIF a l'altura de Montornès del Vallès. Hi ha retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i

0: es va arribar als 40 bussols, avui a Viella, matinada tropical, no s'està baixant dels 21. Hi ha més valors tòrrids al Maresme, al Barcelonès, fins i tot també a la Ribera d'Ebre, amb aquests 25 a Mataró, 26 a Barcelona o 25 a Vinebre, i a la façana litoral, a les portes d'aquest valor tòrrid, molts valors de 24. Bé, avui esperem que la calor torni a ser protagonista, amb ambient de plena canícula, amb notable aixafogor a la façana litoral, amb avisos de calor a l'interior del país, sobretot comarques de Lleida i nord de Barcelona, amb aquests valors de temperatura que quedaran ubicats un altre cop entre els 35 a 40. De fet, al Pla de Lleida podrien sovintejar més aquests valors de 40, gairebé 41, almenys de manera local. Una jornada de sol, com dèiem, amb molta aixafogor a la costa, on hi ha hagut alguns núvols baixos puntuals que al llarg del dia poden no acabar de desaparèixer del tot. De fet, de cada vespre podrien tornar a fer-se abundants cap al camp de Tarragona, i poques nuvolades de tarda. De fet, serà demà que les nuvolades guanyin més terreny en punts del Pirineu i pugui haver-hi algun ruixat, sobretot de cada vespre, a la zona de l'Alt Pirineu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari. Trescat Info.
2: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, quatre agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. La publicació digital recorda que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i noms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que el cas pot establir un precedent molt perillós.
3: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
2: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat a la seva web que se'ls ha obert l'expedient per a la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència estatal acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb també ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes i de diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, Els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. 10 minuts i seran les 10 del matí. Territori ja ha començat les obres d'emergència per estabilitzar la carretera del Port de la Bonaigua i aposta per recosir el terreny per contenir el moviment de la muntanya. Els treballs s'allargaran un any i durant aquest temps es mantindrà el pas alternatiu per l'esvoranc que es va obrir el mes de maig a la carretera. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
4: Després de mesos de vigilància contínua sobre este tram de la carretera, Territori ja ha posat en marxa estos treballs força complexos que consisteixen en la inserció al subsol de pilons encastats. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
5: Hi ha el que es diu una paleogia visada, un moviment profund de la muntanya, i amb aquests pilots el que estem intentant és cosir-lo, contenir-lo. Clar, són unes quantitats de terreny tan importants que realment el que aconsegueixes és reduir-lo i controlar-lo. Per tant, hem de fer l'operació, hem de seguir controlant moviments i mirant l'eficàcia de la solució que ens han diagnosticat i que estem implementant.
4: Els treballs, que s'executen amb caràcter d'urgència, tenen un pressupost de més de 8 milions. Territori reconeix que l'objectiu de les obres és garantir el pas per la carretera, però que busquen altres solucions de futur, com reivindiquen els alcaldes del Pallars. Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures.
6: Una de les que continuarem estudiant és la del túnel de la Bonaigua, diguem. Farem un estudi previ, és una actuació cara i incontundent, però ens sembla que tampoc la podem descartar en aquests moments perquè hem de garantir que aquesta carretera continuï existint i continuï funcionant amb la màxima seguretat.
4: La primera fase de les obres s'executarà este estiu i la segona i última l'estiu que ve. Això vol dir que a l'hivern s'aturaran els treballs, però es mantindrà una vigilància permanent del substrat. També es mantindrà el pas alternatiu a la carretera.
2: A Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita.

0: inèdita a la ciutat. Júlia Albacar.
1: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran a Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que no ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
2: Ara és per donar una resposta a la situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
1: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers.
0: La ciutat de Ceuta alerta que estan en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i hi han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat amb més de 700 adults i més de 400 persones que esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar a 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat autònoma. 3CAT Info. El Teatre Museu Dalí de Figueres ha presentat aquesta nit passada la nova visita nocturna que fan cada estiu des del 1992. Es tracta de Dalí, nit i subconscient, un audiovisual que s'apropa a la figura de l'artista i la del personatge que es pot contemplar al pati de les lògies.
3: Tengo que firmar un libro de 30 años y entonces exigí que me trajeran un estudio de plan.
0: El muntatge intercala músiques amb imatges de Dalí, de la seva obra i de la seva vida. També recull documents sonors amb la veu del pintor i de la seva esposa Gala en un recorregut audiovisual que reivindica el llegat del geni surrealista, com ha explicat a l'ACN la directora dels Museus Dalí, Montse Agué.
4: Volem que entenguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
0: La visita nocturna també inclou un dibuix de Gala que s'exposa molt poques vegades per la seva fragilitat. El públic la podrà veure de l'1 al 23 d'agost.
5: Esports.
0: Fins al punt de les 10 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
6: Bon dia. Fermín López, jugador del Barça, es va sincerar ahir en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on va explicar que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans de maig i li va fer perdre's el Mundial. Fermín podria tornar pel Gàmper.
7: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
6: El migcampista es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra, que avui preveu fer una doble sessió d'entrenament. Rafinha va tornar amb el grup ahir, després de lesionar-se amb el Brasil durant la Copa del Món. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, el brasiler passarà una revisió mèdica. Encara el Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. La junta va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini de més de 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també es va informar sobre un possible amistós que el Barça jugaria el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. I el Barça femení jugarà contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius també els van informar d'un fitxatge imminent al Barça femení. Seguim amb futbol.
5: 3CAT Info.
6: Ahir es van jugar diversos partits amistosos en presència d'equips catalans. L'Espanyol va empatar a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre, a l'inici del partit, i Quique García, al tram final, van ser els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
8: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
6: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona va empatar 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Escoltem les valoracions del defensa central gironí, Alejandro Frantés.
9: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
6: Aquest dissabte els gironins juguen contra el vigent campió de la Premier anglesa, l'Arsenal, a Montilivi, i el Sabadell va derrotar el Manresa 2-1, amb gols d'Escudero i Miguelete. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia ha estat la lesió d'Alen, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, entrenador del Sabadell, està satisfet amb el seu equip.
10: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona. I a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també, i tranquil·litat.
6: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes, un equip bellesa que ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat, cedit pel Valladolid. També va jugar ahir l'Espanyol femení amb empat a 1 davant el Tenerife i les blanquiclaves van acabar perdent els penals. Sara Monfortes, l'entrenadora de l'Espanyol.
11: Al final, en aquest tipus de partits, el que interessa és la imatge que dona, les sensacions en les que te'n vas i no tant en el resultat, perquè al final, bueno, no importa tant. I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé.
6: Un últim apunt en futbol en clau internacional. Neymar Júnior ha confirmat la seva retirada de la selecció brasilera. L'escoltem.
12: Un moment a la selecció brasilera.
13: El meu moment a la selecció brasilera crec que ja ha passat. He fet història, he sigut molt feliç i he viscut moltes coses i he deixat la sang, la vida. He lluitat sempre per la samarreta brasilera, però crec que ja no vull fer-ho més.
6: Neymar és el màxim golejador de la història del Brasil i posa així punt i final a la seva etapa a la selecció.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
0: Ràdio Argentona. Només èxits. Ho faig per tu.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 54.6 FM.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: La Festa Major de Sant Domingo d'aquest any serà molt especial per la música i la cultura de casa nostra. El pregó que obrirà oficialment els actes anirà a càrrec de la Coral Canti d'Or, una entitat que està de celebració perquè aquest any bufa les espelmes del seu 50è aniversari. Mig segle de cançons, de germanor i de portar el nom del nostre poble arreu. Per parlar d'aquesta trajectòria, dels records i del futur de la Coral, avui ens acompanyen als estudis de la ràdio la seva directora, la Glòria Suari, i en Joan Burgués, un dels cantaires que va viure els inicis de la Coral. Bon dia a tots dos.
1: Hola, bon dia a tothom.
2: Bon dia a tothom.
0: Teniu la pell de gallina o què?
1: Doncs sí.
0: Esteu emocionats o no?
1: Ho estava pensant, eh?
2: Sí.
1: Que ens porta molts records, sí. aquesta cançó, aquesta música, sí.
0: Hem obert amb aquesta cançó d'un disc del 79, segons YouTube, perquè és especial aquest disc.
2: Sí.
0: Com el recordeu?
2: Home, jo el recordo també, eren per mi els meus inicis, jo tenia 11 anys quan vaig començar, i recordo que ens vam tancar per primera vegada en un estudi de gravació i allà amb tota la cobla, tots els cantaires, vam passar pues, unes quantes hores allà per fer tot el disc i va ser molt, molt sorprenent, molt, molt innovador per nosaltres.
1: Sí, perquè no sortien les cançons i torna a repetir. I bueno, va ser molt emocionant, la veritat. Sí.
0: Va ser una experiència molt, molt recent per la Coral, era el 79, però sí. Vau néixer el 76.
2: 76. Sí.
0: Per tant, amb 3 anys ja estàveu gravant un disc, podríem dir,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ja no n'hem fet cap més.
2: No.
1: Bueno.
0: Si us sembla, m'agradaria fer una mica de recorregut, no?, d'aquests 50 anys. Com va néixer la Coral? Com va néixer l'entitat?
2: Bé, el que jo recordo, la Coral estava formada part d'una agrupació d'una altra entitat. Diguem que era un grup de gent que no estava fins amb l'entitat aquesta i van crear la seva pròpia. O sigui, van voler fundar Coral Canti d'Or amb l'objectiu de cantar, i cantar les seves pròpies cançons al marge d'aquesta altra entitat. No posarem més sang perquè la història ja parla.
0: I un dels moments curiosos també és posar nom a una entitat. No sé qui va posar Coral Canti d'Or, com sí. Va ser aquesta proposta, si va haver debat.
1: No, jo recordo a casa, en el pati de casa dels pares, pensant noms, no sé què, no sé quantos, i el pare, bueno, mira, com que aquí el canti, doncs Canti d'Or.
2: Sí, no ho sé jo.
1: Sí, va anar així.
0: I ja està, no?
1: I ja com està.
0: D'aquelles coses, va.
1: Sí, sí.
0: Posem el...
1: No hi havia massa temps per pensar-s'ho.
0: Fa 50 anys el país també vivia una etapa de transició, després de la mort de Franco al 75... Com va influir el context polític i social per la creació d'una coral com la vostra, no? Us recordeu especialment d'alguna manera o...?
2: Bé, jo he dit que era molt petit, o sigui, jo tenia 11 anys en aquell moment. I recordo, de fet, hem trobat l'acte fundacional i tot, i està tota redactada en castellà, que sorprèn una mica. Però vaja, jo entenc una mica el valor de tota aquesta gent, d'aquests... nostres pares, aquests que van fundar la Coral, d'arriscar-se, en certa manera, a cantar cançó catalana. O sigui, com heu sentit aquí ara... Però quina cançó és aquesta?
1: El Cant de
2: la Senyera. No sortia.
1: Sí, la veritat és que jo crec que va ser com una alliberació, un alliberament en aquell moment, perquè jo havia sentit a dir, no ho vaig viure, però havia sentit a dir que no es podia cantar segons què, i en català menys. Llavors ho feien tot amagat i llavors suposo que en aquell moment quan ja tot es va anar a la democràcia, doncs va ser una alliberació poder cantar el que volies, com volies i quan volies.
0: Joan, tu comences amb 11 anys, just a l'inici de la Coral. Tu, Glòria, també vas començar...
1: Els 10.
0: Els 10.
1: Sí.
0: Però ja,
1: sí.
0: Ja portava uns anys o també des dels inicis de...
1: No, des dels inicis. Sí, sí. Jo hagués volgut abans, però no em deixaven.
0: I amb aquestes edats tan tempranes, no? Què és el que us va cridar a cantar en una coral?
2: Bé, jo una
0: això
2: mica...
0: era motivació personal o perquè a casa hi havia aquesta tendència?
2: Per la meva part, perquè sí? El meu pare cantava, sí? Ja venia una mica d'enrere, hi havia tradició d'aquí a Argentona dels cors de claver i tot això, i estava tot una mica lligat, i suposo també em van, diguem, empènyer perquè, bueno, ja que hem estrenat aquesta coral, doncs vinga, has de vindre així. De fet, jo recordo que vaig començar cantant amb veu de tenor. Sí. I ara ja ho veus.
1: Sí, jo com que ho vaig viure des de molt petitona, doncs les excursions, els concerts i tot a casa, doncs ja és que el cos m'ho demanava. I bueno, vaig esperar fins als 10 anys.
0: Ho fèieu com una activitat allò, o perquè realment, no sé, allò de dir de gran vull ser músic?
2: No, en el meu cas no. Bueno, tu t'hi has dedicat més a la música.
0: Era més afició, poder, no?
2: Sí,
0: en aquell moment.
2: Més
1: sí,
2: carrer,
1: en aquell moment sí, érem molt petitons.
2: Tal com diu l'acte fundacional, és per estar amb gent, amb amics. Recordo que en aquell moment també hi havia molta gent jove, que bueno, ja es veurà la foto que et passaré, i érem tot una colla d'amics. O sigui, hi havia una divergència d'edats en aquell moment molt, molt, molt maca. Quants érem? 60 persones?
1: Sí, sí, sí. No vull ni pensar.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí. 60 éreu?
1: Sí, sí, bueno, a la foto que et passarà, que pots publicar, doncs fa goig. A les escales de Montserrat, tota plena, vull dir, això avui en dia és difícil.
0: Sí. Quants sou ara?
2: Em sembla que som uns 15, 20.
1: Ets molt optimista, Joan.
2: Bueno, sí.
1: Però bueno, sí.
0: Bueno, és una realitat de la història de les corals,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, sí,
1: sí, sí, la veritat que sí. Però bueno, ens hem adaptat. Ja està. No ens hem de posar així tristos, no. Ni nostàlgic, ni... Bueno, és una altra etapa i ens adaptem al que tenim.
2: Tenim un gran avantatge, que els que som ara, aquests 15-20 que deia, som poquets, però fa molts anys que estem amb la Glòria, i a la que la Glòria ens planteja una cosa, doncs, va, com que a més ella és molt tossuda, pues arribem a fer una cançó cada assaig, o sigui que anem molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí, es posen a riure, ja diuen, no? I...
0: Al llarg de 5 dècades es passen moments de tot tipus, segurament.
1: Sí.
0: Tu, Joan, quins han estat els moments més difícils o les crisis que has hagut de superar, que ha hagut de superar la coral, no? Per mantenir-se viva, de mantenir aquesta cohesió, de tirar-la endavant, i això, no? D'on traieu una mica les forces per tirar endavant el grup.
2: Sí, evidentment, sempre quan algú et diu, ostres, perquè la coral... diguem-ho clar, és vella, o sigui, la majoria d'edat és gran. I quan algú et diu, no, és que ja no em sento amb forces, doncs prefereixo quedar-me, doncs vale, n'hem perdut molta gent així, i gent, malauradament, que també han traspassat.
0: Uh-huh.
2: Però bueno, l'alegria de bueno, anem a assajar a veure què ens posarà la Glòria per cantar i quin concert farem. Això es motiva moltíssim, vull dir que, i convido a tothom que vulgui, que la coral sempre ha estat oberta a tothom,
0: uh-huh.
2: Tinguis veu o no en tinguis, que això és
0: val,
2: important.
0: Val.
2: A tu també, Miquel, si vols.
0: Jo és que estava pensant que no canto ni a la dutxa, imagina. Allò que diuen, sí, que la dutxa cantes, no, jo em sembla que hi ha ni això, així que no, crec que no tinc veu. Bueno, això, la Glòria, creus que tinc veu jo de cantar?
1: Mira, són aquelles coses que si no ho proves no saps, llavors no t'ho puc dir,
0: has de venir a provar, no? Va,
1: sí.
0: Va, ja he rebut la idea,
2: sí.
0: Amb tants anys, en recordeu alguna anècdota especial?
2: Moltes.
0: Allò un dia, allò sopant entre amics, no? Entre els de la colla, segur que surten anècdotes. Quina seria la que sempre expliques tu, Joan?
2: Bé, jo, a part d'aquesta que dèiem de la gravació, recordo un any que tenim la foto també, de quan vam anar a casa dels senyors Ventós, que
1: sí.
2: Hi havia el president Tarradellas, que va ser el primer any que va venir, el 79, i clar, jo també deia, bueno, i aquest senyor, qui és, en certa manera? I després vas indagant, dius, ostres, has estat en un moment històric, aquí tenim la foto, també, també
1: sí.
2: Te la passaré.
1: Però jo no hi soc, estava malalta aquell dia.
0: Aquell dia estaves malalta.
1: Sí, sí, sí. Sí. Ja em dol, ja, però...
2: Recordo,
1: no hi era.
2: Recordo també, durant molts anys vam anar a cantar a la Basílica de Montserrat i era molt agradable també perquè cantaves just davant de l'altar.
1: Sí.
2: O sigui, senties una importància immensa i veure tota l'església, que quasi estava plena, però amb els anys es va anar degradant, cada vegada es va anar massificant més de turisme, havies de demanar més permisos, i al final vam decidir un any que no podia ser i ja ho vam deixar de fer. Però, esclar, durant aquells anys ens ho vam passar molt bé, molt agraïts, tant a l'església de Montserrat, a la Basílica, com a tots els que van vindre amb nosaltres.
0: Ja.
1: Si ens assentàvem allà on s'assenten els monjos, en aquelles banquetes de fusta, ens assentàvem allà, era un privilegi, la veritat que sí.
0: Tu, Glòria, hi ha alguna anècdota així que recordis especialment?
1: A veure, recordo els meus inicis com a directora, les cançons que dirigia, sempre al començament doncs en dirigia dins del concert una o dues, màxim. Després ja quan vaig agafar ja sí. I recordo que quan em vaig casar l'any 88 doncs ens vam fer una festa sorpresa a la sala que era on assajàvem i tots van cantar, vull dir, són anècdotes, és que en realitat som una família.
2: Sí.
1: No, jo crec que més que musical i tot, perquè ens coneixem ja de tants anys que bueno, som...
2: De fet, durant molts anys, la coral eren pràcticament tres famílies, em sembla que eren tres o quatre famílies.
1: Sí, és veritat, sí.
2: La meva família érem 7 o 8, la teva també, els de Pont també eren uns quants.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, en Capdevila també.
1: Tots. I bueno, hem anat quedant... Uns quants, encara. Sí.
0: Com s'escollia el repertori de les cançons?
2: Això ho feia.
0: Que fèieu?
2: Això ho feia. Això...
0: Bé, hi ha algun criteri? Hi ha alguna manera d'escollir-les?
1: No, abans eren molt tradicionals. Seguíem doncs, el que teníem i sobretot quan fèiem concert de Pasqua i tal. Ara el concert de Pasqua des de la pandèmia l'hem bellugat perquè anem en funció de solista que canta en els mongrins i llavors quan ella no té bolo és quan... hem de posar-la. I bé, jo escolto una cançó i dic, ui, aquesta cançó m'agrada. I intento buscar partitures i tal. De fet, haig de dir que no m'han posat mai cap pega. Mai cap pega. I... Bueno,
2: sempre rondinem, però acabem fent-la.
1: No, perquè diuen, vols dir, això és molt difícil. I jo dic, no, dic, ja la tenim. I ja està. I la veritat és que en el repertori han de ser cançons que diguin alguna cosa. Cançons planes no m'aporten res, i si el director o els cantaires no els hi aporta res, no poden transmetre.
0: Clar, si no senten res, no? Perquè part, suposo, de la música és aquest sentiment, no? El cor, sí. Aquesta emoció que surt de dins. No?
1: Exacte, sí, i això és el que intento doncs, en el repertori... buscar.
0: Hi ha alguna cançó que no hagi sortit? Allò de dir, és que mira, que hi posem ganes, però...
1: No, que ens hagi costat, sí. Sí.
0: Hagi costat, sí.
1: Ens hagi costat, sí.
0: Que se us hagi resistit, cap.
1: No, de moment no.
0: Perquè de repertori estem parlant de música catalana, castellana, internacional o només catalana?
2: I el que hem arribat a fer Queen.
0: Ah, val.
1: Sí.
0: Això són paraules majors.
2: Sí,
0: ja.
2: Sí.
1: I aquesta és una de les que ens va costar més.
0: Quina és la de Queen? Quina vau fer?
1: Bohemian Rhapsody. Sí.
0: La que dura 7 o 8 minuts.
2: No és tota, només al principi, però l'hem feta, eh?
1: Sí,
2: i Toto, també, Àfrica.
0: Toto, sí. Aquesta és molt xula.
2: És molt xula, molt divertida de cantar.
1: Aquesta és una anècdota molt divertida que en el grup que tenim de WhatsApp doncs els hi vaig posar un enllaç d'aquesta cançó. Els hi vaig dir, mireu la propera que farem. I jo ni pensaments a fer-la. I llavors diuen, ala, què t'has passat? No, és broma. Aquesta.
0: Oh. Que és molt maca.
1: I llavors vaig començar a remenar, dic, per què no? Vaig començar a remenar, a trobar la partitura, allò que tots els astres... I dic, ja està. I sí, l'hem feta. Fa 2 anys que la fem, però a més amb coreografia, així amb els trons i els llams i l'aigua i la pluja. Uah, espectacular.
0: És fàcil trobar les partitures?
1: No. Per això, que aquesta la vaig trobar, em va venir, a quatre veus i tot. Vull dir, una cosa que dius, i el piano, dic, uf, això és una, un senyal.
0: És un senyal de que l'hem de fer,
1: sí.
0: No? L'hem de
1: sí,
0: fer.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Segur que també hi ha hagut moments inoblidables, no? Si haguéssiu de triar poder doncs un concert o un viatge o una anècdota que us hagi quedat gravada en el cor.
2: Mira, jo recordo que cantant amb la coral, quan formàvem part dels cors de Clavé, una vegada es va anar a cantar al Palau Sant Jordi. Va ser un moviment molt gran, perquè era tot el Sant Jordi amb tot ple de corals i a baix doncs, una persona dirigint. Musicalment no sé com va sonar, perquè és molt difícil que sonés bé, però veure tot aquell muntatge, dius, mare de Déu, què és això també? I bueno, ho recordo amb especial estimació, diguem, sí.
1: Uh-huh. I recordo que també anàvem a cantar a la Plaça Catalunya,
2: sí,
1: que organitzava el Quart Inglés abans, uh-huh, quan eren, si parlant ja... Potser no havies nascut.
0: Depèn l'any, no.
2: No recordo.
1: Per això, que fa molts anys.
0: Quin
1: però
0: any,
1: érem...
0: quin any? Ja fa...
1: jo, és que era els començaments, eh? Els 70...
2: Sí, ah, no, 70
1: 80 poc. Màxim.
0: No hi era.
1: Per això. I bé, així concerts... Mira, jo intento... hi ha una anècdota que no sé si l'he explicat mai.
0: Va,
1: és molt personal. Explica-la.
0: Ara que no ens sent ningú, que estem entre família.
1: En els concerts, quan algú de la família es traspassa, o, doncs intento aquell concert proper doncs, dedicar-li alguna cançó. Mm. I es va morir la tieta Maria, mm-hmm, i estava en el cotxe, jo, és que això és molt fort, eh? I abans dies abans del concert, i pensava, bueno, a veure, quina cançó. I us ho creureu? Se'm va engegar la ràdio sola del cotxe, mm-hmm, i em va posar Llàgrimes al cel.
0: Oh, Tears in Heaven d'Eric,
1: sí,
0: Clapton, no?
1: Sí.
2: També
1: dic, ja està. Però és que va ser molt, molt fort, perquè el cotxe estava amb el motor però amb la ràdio apagada. Se'm va engegar sola i em va posar aquesta cançó. Dic, ja està. Ja sé quina vull.
2: Aquesta toca.
1: Ja sé quina vull. Això no ho està massa gent, eh?
0: Doncs, bueno, és una prova de que al final quan formes part d'un col·lectiu, d'un grup, una entitat, ja sigui esportiva, de coral, mm, o el que sigui, vius coses que mai t'haguessis pensat
1: sí,
0: viure, no?
1: Sí.
0: I al final, doncs, forma part una mica del creixement personal també de cadascú, no? Són records que al final no t'ho traurà ningú i mira,
1: sí,
0: això que t'endús, no?
1: Sí.
0: Hem parlat una mica d'anècdotes, de bons records, però amb 50 anys també hi ha moments poder una mica més així de fluixera. Ha passat algun tipus de crisi la coral o no?
2: Bé, en el temps de la pandèmia vam patir, perquè, clar, no podíem assajar, no podíem fer concerts i ens trobàvem a faltar, la veritat és aquesta. Allò que passa també per les xarxes, comencen a sortir aquells vídeos motivacionals que veies finestretes, fem això. No hi havia tot, ja no sortia. Havíem de, amb el retras no podíem.
0: No vau intentar fer la del Duodinàmico, el Resistiré, que va ser l'himne de la pandèmia? No.
1: No
0: vau intentar.
1: Era,
0: no?
1: Com teníem com un...
2: Sí.
1: Volíem passar, que passés. I almenys la sensació meva, no? Que passés i a veure quan passarà.
2: I vam fer un concert amb mascaretes especials.
1: Sí,
2: les
1: sí,
2: tenim
1: sí,
2: encara, unes mascaretes especials.
1: Amb la clau de sol
2: al costat. Clau de sol, sí, que anaven
0: sí,
2: obertes d'aquí sota. I van,
0: sí, sí.
2: I, clar, i...
1: clar, perquè és que quan respires necessites aire i allò te'l tapava. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí, vam arribar a fer el concert.
1: Sí.
2: Les ganes que teníem de fer-ho tots.
1: I vaig llegir una vegada una cosa molt interessant, que diu que quan... hi ha un cor cantant, hi ha un moment que els cors òrgans,
0: sí, sí,
1: van a l'hora,
2: sí,
1: van tots a l'hora. Vull dir, això és espectacular perquè no passa massa.
0: Seria com el metrònom, es diu?
1: Sí, el metrònom.
0: Seria com una mica el metrònom?
1: Sí, sí, sí. Però curiós, eh?
0: Ja.
1: Fins a quin punt pot arribar a afectar-nos físicament,
0: mm-hmm,
1: cantar. Cantar és una teràpia.
0: Sí, ja ho diuen. Sí. Qui canta, su mal espanta.
1: Pues, doncs
0: no?
1: Sí.
0: I així alliberes sí. una mica sí, sí, tot plegat.
2: Sí. I si a més cantes ben acompanyat, doncs encara millor.
0: Doncs ja, ja està. Però no heu vist perillar mai l'existència de la coral?
1: A veure, quan tens ja un grup fixat i et diuen, bueno, jo plego, jo, dius, bueno, si fóssim 40, dius... Però quan no són masses i algú et plega, pel que sigui, llavors, clar, tot suma. I en aquest moment... Però, bueno, és, ja amb el temps, amb els anys, vas pensant que bueno, això ha de tirar endavant i t'has d'adaptar a les circumstàncies. Sí. Si són menys, són menys. Si fem a dues veus. Ja està, no passa res.
2: A poc a poquet hem anat agafant noves incorporacions sí. de gent que ha vingut als concerts i els hi ha fet gràcia, i, bueno, i ara en tenim diversos i que fan molt bé. La veritat és que ho fan molt bé.
0: Anem a l'actualitat perquè en breu sereu els pregoners a donar el tret de sortida a Sant Domingo. Un any tan assenyalat com és aquest que esteu de celebració del 50è aniversari. Què suposa o què significa exactament per vosaltres fer aquest pregó?
2: Ja em mira a mi la Glòria.
0: Perquè ets el que estàs escrivint el pregó,
2: sí.
0: no?
2: Sí. No, home, molta responsabilitat. És obre les festes, les nostres festes. I dius, vols quedar bé davant de tothom i vols que tothom sigui alegre, que no criticar ningú, no... Bueno, no sé, és molta responsabilitat sobre la meva...
0: Perquè l'època de festa major, per una coral com la vostra, segurament per les altres que hi ha al municipi, també serà com una època significativa,
2: sí.
0: no? Però era obligat... Fèieu concert de festa major o no? És a dir, la festa major era una data que estava marcada en el calendari de que s'havia de fer cantada, sí o sí?
2: En el nostre cas, no. A veure, nosaltres per la festa major sempre hem acostumat a cantar a la missa pontifical.
1: L'ofici de festa major. Sí,
2: tradicionalment sempre l'hem cantat. Aquest any no sé com va.
1: Sí,
2: no sé,
1: sí, també.
2: Però fora d'això no teníem cap altre cap acte. Sé, per exemple, doncs, que el cos de gospel acostumen a fer un acte, un concert, llars d'amistat, no ho sé, però també tenen la seva data. Nosaltres acostumem a tenir unes dates concretes, que és el concert de Nadal i el concert, diguem, de Pasqua, que ara puja i baixa. I bueno, i el que surti alguna cosa més. Però per la festa major concretament no és la nostra.
1: A la missa, col·laborem sí, la missa. A la missa sí. amb l'ofici.
0: I com serà el pregó?
2: El pregó Joan. Com serà?
1: Jo no sé res, eh?
0: No?
1: No.
2: No
0: estem... Ho mantens allò... En secret, diguem?
2: No.
0: L'estàs cuinant tu,
2: sí,
0: allò...
2: Sí, jo podria apuntar de que va cap a Argentona i cap a la música. O sigui, Argentona sempre ha tingut molt bons músics, hi ha molta gent aquí, molts músics aquí a Argentona que viuen de la música i fins i tot hi ha cançons dedicades a Argentona. Nosaltres mateixos vam, gràcies a Déu, en el Pere González vam poder col·laborar amb la suite poemàtica d'Argentona, sí. que va escriure el
1: Josep
2: Lladó i la va musicar en Pere González i que s'ha fet diverses vegades aquí a la sala i a altres llocs. Sí, altres llocs també.
1: Sí. Vam fer a Sant Vicenç de Montalt.
2: Sí. I, bueno, i vam demanar la col·laboració de tothom i tothom del poble s'hi doncs, va afegir, que va sortir molt xulo. Pues, no sé si puc dir-ho o no. No.
0: Sembla que no.
2: Però ahí va, diguem, i doncs, el que et deia, doncs, que va relacionat amb la música.
0: Va.
2: Que la festa major té la seva música, tenen els diables, tenen els tabals dels grallers... Habaneres, a la festa major ha d'haver-hi música i nosaltres, a la nostra manera, també col·laborem amb aquesta música, però la festa major és música i amb això, amb la música és rialla, és riure, és festa, és jarana, a la garrinada també és música, hi ha música tot arreu, o sigui, cada dia hi haurà música i això és el que volem agrair i volem sentir.
0: Com va ser que us van proposar ser els pregoners o com va ser aquesta proposta?
2: Sí, sabem que hi havia altres propostes, però bueno, sembla que va sortir per votació i nosaltres, que feia 50 anys, sí, era potser una data més rodona que les altres propostes i, bueno, i nosaltres agraïts.
1: Sí, tant, la veritat és que...
0: No us ho esperàveu, eh?
1: No, gens. No. I agrair a l'Ajuntament, sí, que ens hagi proposat, perquè és un repte.
2: Sí.
1: I estem molt, molt, molt contents, la veritat, molt il·lusionats.
0: Per tant, fareu el pregó
1: i
0: hi hauran sorpreses que sí, no podem explicar, però sí, és un dia...
2: És senyalat, és per venir a veure-ho.
0: Per venir a veure i, sí, i per gaudir i celebrar amb vosaltres aquest aniversari,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. Sí.
0: En quin moment es troba o quina salut té actualment la coral? Glòria.
1: Bé, doncs jo estic molt contenta, la veritat, perquè estem en un moment com d'eufòria. Tenim els concerts que ens canten unes nenes petites de 3 a 7 anys.
0: Tenim masia, doncs, no?
1: Sí, sí, sí. Són la meva neta, filla de la Irene, vull dir, la neta de la Núria, vull dir, ja ho esperen. És que ho fan amb tanta il·lusió que ja ho esperen. I ja les veus que sí, amb aquell repòs que esperen quan els hi toca, el que han de fer, la il·lusió que li posen. La veritat que estic molt, molt il·lusionada. I bé, els reptes que ens proposem, doncs endavant, anem fent, sí, també.
0: Com us veieu d'aquí 50 anys?
1: Bé,
2: Calvos.
0: 25, va. Anava a dir amb canes, però Joan...
2: No, jo ja tinc, ja
0: tu
2: ho saps.
0: I jo anem sobrats, sí, això.
1: Bueno, 25... no ho sabem.
2: Mira, sempre he pensat que la veu és un muscle, o no sé com dir-ho, que no envelleix gaire. Sí que costa, a vegades, el tema de respiracions i tot, mm-hmm, això. Però es pot conservar molt bé, o sigui, tenim... La Lourdes, que quants anys té? 80?
1: Sí, llargs, 88.
2: I encara s'atreveix a venir amb cadira de rodes i així, però bé, i fa el que pot, i tothom és benvingut. I el que es fa amb il·lusió funciona.
1: Sí, constància i ganes. Sí. Perquè si no, si això ja no es té, doncs... Mm-hmm. Hi ha altres coses.
0: Quins dies assageu?
1: Els dijous.
0: Els dijous.
1: A 8:45.
0: Cada setmana.
1: Sí. Menys quan algun dia que hi ha hagut una pluja tant. Però bueno, sí, normalment els dijous... ara ho estem fent a l'església perquè ens queda poquet ja per festa major, uh-huh, però ho fem al Saló de Pedra. Val. Saló de Pedra, 8:45, els dijous.
0: Uh-huh. Sí. A 8:45,
1: sí,
0: dius, i que segeu una hora aproximadament?
2: 2 hores normalment, fins 2 hores. A 2:15, màxim. Sí.
1: Màxim, sí.
0: I sopar abans o després?
1: Jo abans.
0: Abans.
2: Jo després. Abans.
1: Sí, perquè si no aquelles hores ja no.
0: Com veieu actualment el món de les corals?
2: Difícil, perquè s'estava llogant en un moment molt digital... les corals, ja ho veus tu, cada vegada n'hi ha menys, el que són les entitats aquestes, les federacions, hi havia el FASEC i la Federació de Cors de Claver, estan bastant estàtiques. No ho sé, aquí suposo que la coral Llars d'Amistat, que és la més propera que tenim aquí, també deu passar més o menys el mateix. Són poqueta gent, pocs actes, molt d'esforç dels assajos i així, però no sé, a veure com anirà tot. Mm. De fet, trobo curiós que, el que deia abans, el món digital, cada vegada veus més interès en els musicals, per exemple, teatre, musical...
1: Sí, és com unes modes.
2: Sí.
1: Sí. Sí. I llavors, clar, el tema coral en si, bueno...
2: Hi ha qui pensa que és avorrit perquè estàs molt estàtic allà, només la cançó. Hi ha qui pensa que és més divertit, més dinàmic fer això dels musicals que estan bellugant-se, no ho sé. Potser ens menjaran, no ho sé. però jo m'ho passo
1: bueno,
2: bé.
1: Però alguna cosa fem, d'així de sí, coreografia. Sí.
0: Però seria com una bona escola per a aquells que vulguin començar o iniciar-se sí. en el món de,
1: sí, sí,
0: de la música sí, o tant. La interpretació, eh? Vull dir que al final...
1: Sí, sí, totalment, perquè també t'ajuda a treballar en grup, perquè és molt important. Tot plegat, cada persona té la seva importància. No és com estar sol i llavors doncs això fa que ens ajudem tots plegats i que bueno, entre tots ho fem tot.
2: I que com a inici doncs et coneixes el teu cos, coneixes la respiració, clar. Que això, si vols dedicar-t'hi, és importantíssim.
1: Sí. Sí, sí.
0: Vinga, doncs el pregó serà el dia
2: 3,
0: el dia 2.
1: El diumenge dia 2.
0: Diumenge dia 2.
1: A les 9 del vespre.
0: 9 del vespre, sí. Pregó, sorpreses, per tant, i on, sí. on es farà?
2: Aquí a la casa Puig i Cadafalch.
0: A la casa Puig i Cadafalch, no, al balconet.
2: Al balconet.
1: Sí. Serà un acte curtet, vull dir que la gent no es pensi que... Oi, que no, avorrit. No, no, no. Passarà molt ràpid sí. i serà curtet.
0: Però només hi sortirà en Joan o sortireu tots? Sorpresa.
1: Sorpresa.
0: Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Convidar tothom que vingui,
2: sí,
0: no?
2: Sí, això sempre.
0: A recolzar-vos, a celebrar amb vosaltres aquests 50 anys.
2: I que si tothom, si algú té, diu, com deies tu, no canto ni sota la dutxa, no pateixis, jo tampoc.
0: Per cert, escolta, ara que em ve així al cap i he vist la portada d'aquest disc que vau enregistrar el sí. 76,
2: sí.
0: teniu moltes imatges. Alguna exposició d'imatges d'aquestes, què?
2: L'hauríem de recollir, perquè sabem que molta gent té fotos i hauríem de fer un recopilatori. Potser més endavant...
0: Seria xulo, no?
1: Sí,
0: veure...
1: sí. I penjar-ho a sí. internet. No, no tant una exposició física,
2: sí.
1: sinó una exposició doncs, virtual.
0: Sí,
1: penjar-la que tothom la pugui veure.
0: Instagram, com ho porteu
2: sí,
0: això?
2: Sí. Pues no, està malament. No tenim Instagram nosaltres. I havíem tingut una pàgina web, però se'ns va morir.
1: Bueno, però la qüestió és fer sí. el muntatge i després ja...
0: Molt bé, molt bé.
1: Ja veurem.
0: Glòria, Joan, moltes gràcies per venir.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé
1: gràcies a vosaltres.
0: Aquest Sant Domingo.
1: Molt bé, gràcies.
0: La propera, gràcies. Per molts anys.
2: Gràcies. Adéu, gràcies.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Cada dia més a prop teu.
0: Ràdio Argentona.
2: I no tenia cap

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: La festa major de Sant Domingo ja gairebé la tenim aquí. Si hi ha un element que posa ritme, llum i molta pólvora a la nostra festa, aquest és, sens dubte, el foc i la tradició. Avui volem parlar amb la Montse Clavell, és la cap de colla dels Diables d'Argentona, per parlar de com encara en aquests dies tan intensos i de totes les activitats i novetats que ens tenen preparats. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Molt a punt, ja.
0: Molt a punt, eh? És que res, una setmana.
1: Sí, no queda res, ja.
0: Una setmana.
1: Últims preparatius.
0: Vinga, escolta, amb tu volem repassar una mica com heu enfocat aquesta festa major, però deixa'm fer-te una primera pregunta, perquè ara fa un any i escaig que vas a agafar el timó de la colla. Quin balanç en fas?
1: Doncs molt positiu. L'any passat l'anterior festa major va ser la primera i la veritat és que va sortir tot molt bé. Sempre ho he dit, que he tingut molta ajuda de la resta d'equip de la Junta, i molt bé, molt positiu.
0: Mm-hmm. Al llarg de l'any, no? Perquè vas agafar, podríem dir, has complert el primer curs sencer, no? per entendre'ns. Com ha evolucionat la colla? Quin curs heu tingut?
1: Doncs hem seguit creixent. Portàvem una temporada que anàvem augmentant la colla cada vegada que fèiem formacions, i la veritat és que hem seguit aquesta línia. De moment anem augmentant.
0: Uh-huh. Aquest any, ja deixa'm entrar directament a la festa major, aquest any el correfoc de Nit Boja el dilluns dia 3 compta amb la colla convidada dels Diabòlics Anònims de Vilassar de Dalt. Com enfoqueu la primera nit, la del dilluns dia 3?
1: Doncs és una de les més esperades d'adults, perquè el dia anterior hem tingut la de Banyetes, i bé, esperem que hi hagi força gent i que la gent tingui moltes ganes de participar amb nosaltres.
0: Vinga, ara ja, que és de les primeres, però em sembla que el diumenge 2 ja feu la repicada de campanes. Bé, col·laboreu amb la coetada a la repicada de campanes, no?
1: Sí, és el primer acte que fem de festa major, sí.
0: I després hi ha correfoc infantil.
1: Sí.
0: Hi ha molta canalla per fer aquesta cercavila?
1: Sí, força. Sí, tenim també colla convidada, que venen els diables infantils de Cànoves, i serem les dues colles, molt bé. Mm-hmm. Bueno, també surt la Polsegareta.
0: Val.
1: I en principi esperem força gent.
0: Mm-hmm. Parlant d'aquesta exposició als Diables i la rebuda que es farà a la terrassa de l'església.
1: Perdona, la pregunta?
0: A la terrassa de l'església hi haurà una exposició que es diu Els Diables i la rebuda. Què ens pots explicar d'aquesta exposició?
1: Perdona, però me n'acabo d'enterar.
0: Ah, doncs mira, doncs hi ha una exposició que és Els Diables i la Rebuda, que em sembla que la Rebuda és el darrer espectacle de la,
1: sí,
0: de la colla, no?
1: Sí.
0: Doncs mira, hi haurà una exposició fotogràfica.
1: Ah, vale.
0: A la terrassa de l'església, per si no ho sabies.
1: No ho sabia. Doncs mira, la Rebuda és l'acte que vam inaugurar l'any passat, que aquest any ja ha quedat bastant ben definit. I doncs no sabia que hi havia una exposició.
0: Doncs mira, doncs la trobaran a la terrassa de l'església. El dia 3, em sembla que és dilluns, ja crida i cercavila. Què ens heu preparat per aquest dia?
1: No, això ho fan els geganters.
0: Ai, sí, és veritat, crida i cercavila, això ho fan els geganters, és veritat. A les 11 ja corre foc.
1: De quin dia parlem ara, perdona?
0: Del 3.
1: El dia 3 és la nit boja, sí. El dia 3 hi ha correfoc, sí. Amb els Diables de Vilassar de Dalt com a convidat.
0: Uh-huh. També és època per anar tornant favors o no?
1: Sempre tenim... Nosaltres funcionem amb intercanvis, llavors durant l'any fem sortides i llavors són els que venen per festa major, tant a infantils com a adults com a bèsties.
0: Ja. Yeah. Per qui no ho sap, quant de temps de preparació hi ha darrere de cada correfoc, comptant doncs això, feina de vestuari, pirotècnia, assajos...
1: Nosaltres treballem tot l'any. Nosaltres ens reunim cada 2 setmanes durant tot l'any. i no parem mai. Bueno, igual parem una miqueta de novembre, però engeguem molt ràpid, i perquè sempre hi ha coses a preparar. Si no són sortides, són actes de poble, tant Festa Major d'Hivern com la Rebuda. No parem.
0: Al llarg de l'any suposo que també aneu fent sortides i compteu segurament amb la disponibilitat de la gent, però suposo que la gent ja té en compte el calendari i no hi poden faltar per Festa Major. Quant de volum en total podeu arribar a moure aquests dies de Festa Major?
1: Doncs aquests dies de Festa Major acostuma a venir gairebé tota la colla, que ara actualment som 143.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, acostuma a venir tothom en aquests actes, excepte algú puntual que no pugui venir, però sí. Mm-hmm.
0: Doncs déu-n'hi-do, 140 entre petits i grans, no?
1: Sí, sí. Bueno, amb totes les tasques, no tots són diables cremant, sí, sí. Mm-hmm. Però entre totes les tasques i els petits som 143 actualment. Mm-hmm.
0: Quins consells donaries, Montse, qui vulgui viure els correfocs per primera vegada o portar-hi els seus fills i filles per primer cop?
1: Doncs tapats, amb roba de cotó, barrets, que no portin res de samarretes de licra, i ja està, participar del correfoc. Nosaltres sempre anem molt en compte, no anem contra la gent, o sigui que la gent ens pot venir a veure perfectament, perquè sempre seguim el recorregut marcat.
0: Cada any la Festa Major, com deia, arrenca amb la repicada de campanes i la coetada i finalitza amb la repicatronada el dia 6, sí. Ja com a acte de cloenda. El que encara no sabem és qui serà l'encarregat de fer l'encesa.
1: Aquest any va sortir la proposta a l'assemblea que fem expressament per parlar d'aquest tema. Va sortir la proposta del servei de neteja que sempre ve darrere nostre en els actes que fem. I se'ls ha proposat i ens han acceptat amb moltes ganes.
0: Mm-hmm. El servei de neteja serà doncs l'encarregat d'encendre la repicatronada.
1: Sí.
0: Bé, tasca important, no? Són els que van...
1: Perquè fan molta feina que, bueno, en principi diem que no es veu, que sí que es veu, mm-hmm. perquè després el poble torna a ser tal com estava, per tant, fan una gran feina.
0: Mm-hmm. I recordem també que al llarg de l'any, o més intensament ara els darrers mesos, teniu la campanya de padrinar un tro.
1: Sí.
0: Com va? Com està anant aquesta campanya?
1: Bé, estem encara allargant una miqueta més, a veure si podem fer alguns padrins més, i tenim obert fins al dia 27, que és dilluns, una pàgina per comprar la padrina, que es diu paradeta.diablesdargentona.cat. Aquí pots apadrinar el tro, i si vols la polsareta, la pots anar a recollir a Cal Arenas.
0: Perfecte.
1: Ara actualment portem 284 padrins i 15 mecenes.
0: I en comparació amb anys enrere, com ho valoreu, això?
1: Potser una mica més baix aquest any. Mm-hmm. Potser una mica més baix. Per això hem allargat una miqueta més.
0: Encara tenim...
1: Si la gent s'acaba d'animar i acabem d'omplir la plaça.
0: Tenim el cap de setmana. És una campanya que moltíssima gent segueix, que després es busca el nom, no? En el tro a través de les fotografies que pengeu a xarxes.
1: Sí.
0: Montse, per acabar, un missatge per Torta Argentona de cara a aquests dies de festa i de foc.
1: Gaudir molt de la Festa Major de Sant Domingo i bon estiu per tots.
0: A part dels actes que feu vosaltres, participes en un altre més?
1: Perdona?
0: A part dels actes que feu com a diables, tu a nivell particular vas a més actes de la Festa Major?
1: Sí,
0: tens temps?
1: Concerts, sí.
0: Concerts.
1: Sí. Sí, sí, fem el que podem, no parem aquests dies, però ho intentem fer tot perquè ens agrada tot molt.
0: I de descansar poc, no?
1: Descansar poc, descansem després de Festa Major.
0: Per vacances.
1: Sí. Sí.
0: Doncs Montse, moltes gràcies, que vagi molt bé
1: la
0: Festa Major de Sant Domingo.
1: Gràcies, igualment.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.

Gracias.

0: Tenim risc d'incendi en un terç de Catalunya. 17 comarques estan en alerta i 7 espais naturals tancats. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
0: Tot això a partir d'avui, però amb la previsió que serà un cap de setmana amb molt moviment. Uns acaben les vacances i d'altres les comencen. I per això les autoritats demanen la màxima prudència a tothom, especialment aquells que van al medi natural. Marta Prat.
2: Les zones que preocupen especialment són a Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on farà més calor i el risc serà més alt. Hi ha gairebé 400 municipis del país en nivell molt alt o extrem de risc de foc forestal. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Aquests dies que tindrem ara aquesta calor intensa i també aquest risc d'incendi forestal molt elevat, molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama.
0: Emergència a Ceuta. Les autoritats de la ciutat autònoma estan desbordades per la quantitat de migrants que travessen nedant els 3 quilòmetres que els separen del Marroc. El president de Ceuta va demanar al govern espanyol la declaració d'emergència nacional per assumir conjuntament la pressió migratòria d'aquest estiu.
2: La Guàrdia Civil de Ceuta alerta que la majoria dels que entren nedant a Espanya són menors i alguns moren en l'intent. Una situació especialment greu. Reixit Xivi, membre de la Guàrdia Civil.
4: La situació és caòtica. Estamos enfrentándonos a un drama migratorio de conseqüències imprevisibles.
0: I Rússia castiga durament Ucraïna. La nit passada han caigut en diverses ciutats ucraïneses centenars de míssils i drons i hi ha hagut almenys 8 morts. Un míssil ha entrat en l'espai aeri de Polònia, soci de l'OTAN, que ha hagut de mobilitzar avions de combat. Moscou, Cristina Solias.
5: Moscou ha llançat 280 drons i una setantena de míssils contra les ciutats ucraïneses, però un dels míssils ha caigut a uns 100 quilòmetres a l'altra banda de la frontera. La defensa antiaèria polonesa ha activat les sirenes i els avions de combat, tot i que finalment el projectil s'ha estavellat sense provocar danys ni ferits.
0: I la guerra a l'Iran també empitjora. Els Estats Units han tornat a bombardejar el país i han atacat desenes d'objectius militars. L'Iran s'hi torna i ha atacat bases nord-americanes a Jordània.
2: Amb tota aquesta represa bèl·lica, el preu del petroli ha pujat fins als 90 dòlars al barril de Brent.
0: Justament l'encariment dels carburants i de l'electricitat han fet pujar la inflació aquest mes de juliol fins al 3,5%.
2: Un augment que també es deu a la retirada de les ajudes del govern espanyol, que va eliminar la rebaixa de l'IVA de la llum a finals de maig i la dels combustibles al juny.
0: I a la cultura, el Saló del Gaming s'amplia i vol ser el principal referent dels videojocs al sud d'Europa, això sí, sense renunciar al català. Barcelona, Montse Mas.
6: El nou certamen, fruit de la fusió del Saló Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, se celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc per projectar el videojoc català al món. David Pou de Vida, portaveu de l'esdeveniment.
7: Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge.
6: S'hi podrà jugar una seixantena de videojocs en català entre els més de 300 punts de joc disponibles.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, ens mirarem als esports amb l'Ernest Macià, perquè Ernest, el Barça femení, està pendent de fer públic el nom del fitxatge més car de la història.
8: Exacte, el traspàs més car per prop d'un milió i mig d'euros d'una davantera brasilera que juga al Manchester City. Al programa us explicarem qui és i també us explicarem el dia a dia del masculí des d'Anglaterra. El Barça masculí avui ha començat tot just a entrenar a l'equip Rafinha.

0: I ara ens mirem les carreteres. Marilús García, bon dia. Doncs queda trànsit intens a l'AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia, després que han retirat un camió articulat que ha tingut un accident. També hi ha algunes cues a l'AP7 a Castellbisbal i a Bellaterra, també en sentit nord, i a les rondes de Barcelona, ronda a dalt de Pedralbes a Vallcarca, direcció Besòs, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat.
1: I ens queda el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Perquè les temperatures s'enfilen, no? I Tomàs Molina, bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, però veiem canvis a curt termini. Avui un altre cop es tornaran a assolir 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent, potser també en d'altres indrets, potser de les Terres de l'Ebre o fins i tot alguna zona de l'Alt Pirineu, amb aquest dia de sol, però també amb nuvolades que aniran creixent al llarg de les properes hores i que, de fet, comencen a marcar una situació amb una mica més d'inestabilitat de cara a demà. Avui creixeran núvols, però en principi no hi haurà precipitació i aquests avisos de calor que continua marcant el Servei Meteorològic de Catalunya. Però demà el dia començarà amb sol, a primeres hores amb intervals amb núvols a la façana litoral, a la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre, també boires que seran presents sobretot cap a l'Empordà, s'aniran trencant a mesura que avanci el matí, i després de la tarda demà creixeran nuvolades. I aquí sí que hi ha el canvi, perquè aquests núvols acabaran donant ruixats i tempestes demà al vespre, que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu. Localment podran anar acompanyades de calamarsa o de pedra i també podran donar-se a la resta del Pirineu, en punts de muntanya de la resta del país i especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre. Però sobretot arribarà aire una miqueta més fresquet que farà que la nit sigui de més ben dormir. Aquesta nit encara no, però la de demà serà de més ben dormir i a més el cap de setmana sembla que es manté aquesta situació de més inestable i per tant amb més ruixats, i això com a mínim ajudarà a apaivagar una miqueta les temperatures.
1: Doncs esperem aquestes nits que siguin de més bon dormir. Gràcies, Tomàs.
3: Molt bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Estem a les portes del primer cap de setmana d'agost i Protecció Civil fa una crida a la prudència davant l'alt grau d'activitat al medi natural que es preveu. Les altes temperatures previstes per aquests pròxims dies i la baixa humitat dels boscos catalans han fet que un terç de les poblacions del país estiguin en risc molt alt o extrem d'incendi. Cristian Roldán.
4: A hores d'ara hi ha més de 380 municipis entre els nivells 3 i 4 del Pla Alfa i també s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Preocupen especialment la zona de Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on s'estan registrant les temperatures més altes. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, recorda a 3CAT Info que bona part dels incendis són provocats.
5: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quan més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
4: Precisament avui el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el de Carme, a l'Anoia, que es va produir a principis de juliol, un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. De fet, és el segon incendi més violent registrat a Catalunya aquest estiu. La investigació ha determinat que les flames es van originar al voral de la carretera, on es van trobar restes parcialment cremades del cartró d'un paquet de cervesa. A més, també relaciona aquest individu amb un incendi el 29 de juny també d'enguany i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona.
1: Doncs justament el foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i encara no s'ha pogut estabilitzar després de 6 dies consecutius que fa que crema. Avui la presència de fum a la zona dificulta les tasques dels mitjans aeris. En canvi, el perímetre de l'incendi es manté estable i un miler de veïns ja han pogut tornar a casa seva. Anem fins a la Vall d'Uixó. Alba Barbosa, bon dia.
6: Els veïns dels 6 municipis més allunyats del foc ja poden tornar a casa, però es mantenen 7.000 persones encara desallotjades. El foc continua actiu i aquest matí les feines d'extinció s'han endarrerit perquè el fum acumulat no deixa actuar bé els mitjans aeris. Tot i així, els treballs donen fruit, segons els bombers, i se centren ara en el flanc oest i en assegurar el perímetre. Fernando Pérez, director de l'operatiu d'extinció.
7: En la zona de Artana és on tenim més frente de llama, y luego alrededor del perímetro es un frente diseminado que se va descolgando por las laderas y en el que estamos trabajando, que ya hemos conseguido en varios puntos pinchar para ir consolidándolo.
6: Els 7.000 evacuats no podran tornar a casa fins demà com a mínim perquè el foc continua actiu i encara sense estabilitzar. Els veïns de la Vila Vella ja tenen aigua potable i la Generalitat Valenciana en reparteix d'embotellada a aquelles poblacions on s'ha aixecat avui l'evacuació dels veïns, com detalla Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
8: Se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio hasta que nos den unos niveles adequados las aguas y puedan utilizar ya el agua potable.
6: El perímetre del foc no creix, es manté en 81 quilòmetres i les hectàrees afectades augmenten, però molt poc, fins a les 9.600. Avui també s'ha desconfinat la urbanització d'Onda, que encara quedava sota aquesta mesura.
1: I mentrestant, a Madrid i a Ávila s'ha aixecat l'estat d'emergència declarat per l'incendi més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc continua estabilitzat.
9: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
1: Ara bé, tot i aquesta evolució favorable de les darreres hores, encara queden un miler de persones evacuades de la Comunitat de Madrid i ara diversos municipis comencen a afrontar els desperfectes provocats per les flames. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
10: Bon dia. Pelayos de la Presa encara no té la llista completa del que ha destruït l'incendi, però les flames van envoltar totalment el poble. El nucli urbà es va salvar, però els afores i les urbanitzacions, almenys una vintena de cases estan completament calcinades, hi ha un centenar de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic està molt afectat i la zona del pantà, un pol d'atracció de visitants, ara és una de les imatges més colpidores del desastre. El paisatge s'ha tornat negre i gris, hi ha clubs cremats i el càmping es pot dir que ha desaparegut. Toca refer-ho i l'alcalde, que ens ha atès abans de parlar amb els tècnics de la Comunitat de Madrid, canvia vingut a oferir suport, admetia que els que han perdut les cases ho tindran molt difícil per poder quedar-se.
11: No tenemos vivienda pública, no tenemos vivienda social, no hay una casa en alquiler porque el tema de la vivienda está complicadísimo y no hay manera de encontrar ahora mismo. Si aunque el ayuntamiento dijera, venga, vamos a buscar cuatro casas para alojar a estas familias, no encontraríamos dónde.
10: La Comunitat de Madrid s'ha compromès a buscar los hotels mentre troben pisos de lloguer assequible on es puguin instal·lar, però aquí no podrà ser. L'altra preocupació del poble és què passarà amb el que fins ara ha estat la principal font d'ingressos d'aquesta zona, un paradís natural que traia milers d'estiuejants. L'Àngela és la perruquera del poble.
12: La gente que tiene apartamentos turísticos, que tengo clientas que tienen apartamentos turísticos, ya pues no sabemos qué va a pasar, porque es que para ver esto te quedas en Madrid o te quedas en tu ciudad.
10: De moment toca salvar l'emergència, netejar, llançar el que ja no es pot recuperar, arreglar el que es pugui i fotografiar detalladament els danys per reclamar les assegurances el que es pugui cobrar.
1: I ara ens mirem l'emergència humanitària que es viu a Ceuta. Perquè entre 250 i 300 migrants estan arribant cada dia a Ceuta nedant. Equips de rescat de la Guàrdia Civil alerten que la situació és insostenible i que molts dels que arriben o que moren pel camí són nens i adolescents. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, reclama que es declari l'emergència nacional davant un fenomen que, segons alerten, va més enllà de l'habitual repunt migratori dels estius. Les ONGs posen l'accent en la falta de recursos de les zones frontereres. Cèlia Cernades.
13: Doncs sí, estan arribant per mar molts menors i també famílies senceres i en pocs dies s'han trobat més de 10 cadàvers d'ofegats. Ens ho ha explicat a Trescatinfo el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, Rashid Sbighi.
14: Están llegando adolescentes, niños, mujeres. De hecho, la gendarmería marroquí rescató estos últimos días a una familia al completo con niños menores de edad. Te voy a pasar un dato que es estremecedor. Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
13: Molts dels migrants es posen a nedar des de la ciutat de Fnidek, al nord del Marroc, amb mitjans precaris.
14: Cada uno están utilizando los artilugios de los que disponen. Hay muchos nadadores que utilizan trajes de neopreno, otros flotadores que utilizan nuestros hijos cuando los llevamos a la playa. Sí. Arrojan al mar de playa, que están a unos 3 kilómetros de nuestra ciudad, mar adentro, travesías de 4, 5, incluso 8 horas, poniendo en grave riesgo su vida y también poniendo en grave riesgo la vida de los guardias civiles que acuden a su rescate.
13: Hi ha imatges de desenes de flotadors efectivament davant les costes de Ceuta. El centre d'acolliment de la ciutat, el CETI, té 512 places, però ara acull 700 persones i centenars més s'apilonen a l'exterior. La sobreocupació als centres de menors és del 2.400%. El president de Ceuta, en una entrevista a la SER, parla d'emergència.
15: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
13: També en una entrevista a 3CAT Info, Miguel Ángel Morales, que és el director de la Fundació Sur Acoge, que agrupa 11 ONGs d'Andalusia, Ceuta i Melilla, denuncia el que ell considera el problema de base.
16: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas en una ciudad que al final no deja ser un punto fundamental de la frontera entre Europa, la Unión Europea y África, ¿no?
13: Tant el govern de Ceuta com els equips de rescat, però, vinculen aquesta situació a la recent sentència del Tribunal Suprem que ha prohibit la devolució en calent dels migrants que arribin a Espanya nedant.
1: Doncs tota aquesta situació que es viu a Ceuta contrasta amb el discurs públic triomfalista que ha fet el rei del Marroc, Mohamed VI, coincidint amb el 37è aniversari de la seva coronació.
13: Doncs sí, Mohamed VI ha destacat les millores agrícoles, econòmiques i de protecció social al país i ha lloat l'estabilitat política i institucional del Marroc.
17: En un context regional i internacional marcat per nombroses convulsions i múltiples tensions, l'estabilitat política i institucional constitueix un bé escàs i un actiu de valor incalculable. Avui l'estabilitat és la variable clau en l'equació del desenvolupament del Marroc i és també el capital estratègic que constitueix motiu d'orgull per al país.
1: Passen 2 minuts d'un quart de tres, una pausa i ara mateix tornem.
18: Catalunya migdia.
19: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: Si vols ser la compra bé a Tanacar.
22: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid del 31 de juliol i l'1 d'agost.
23: Ofertes límit al Cort Inglés. Fins a un 20% de descompte en una selecció de smartphones de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga web i app del Cort Inglés.
24: Catalunya migdia.
1: I ara ens mirem al món perquè Rússia ha tornat a atacar massivament Ucraïna. Ha estat aquesta nit amb 70 míssils i 280 drons a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Ha matat almenys 8 persones, entre les quals 3 menors, i n'ha ferit més d'una setantena. Un dels míssils ha caigut en una zona deshabitada de l'est de Polònia, sense causar cap ferit. El primer ministre ha condemnat la violació de l'espai aeri, però també ha assegurat que no veu motius per pensar que Polònia fos l'objectiu. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
0: Bon dia. Les defenses ucraïneses han abatut 260 dels 280 drons i part dels míssils, però un dels projectils ha caigut a una casa de Krivirik i ha matat tota la família, 3 adults i 3 nens de 5, 11 i 17 anys. El Lviv, molt a prop de la frontera polonesa, l'Oksana ha salvat la vida pels pèls. Explica que l'exèrcit rus ha fet un double tap al seu edifici, és a dir, que ha llançat un segon atac contra el mateix objectiu quan ja havien arribat els equips de rescat i bombers, una tàctica militar que sovint pot constituir un crim de guerra.
2: Érem en una habitació de casa quan els bombers van començar a apagar el foc. Aleshores hi va haver una altra explosió. Un míssil va detonar i la metralla ens va impactar. Crec que alguna cosa va esclatar mentre els bombers apagaven el foc.
0: Rússia només ha confirmat l'atac a objectius militars ucraïnesos. De moment, però, no ha fet cap valoració sobre el fet que un dels seus míssils hagi entrat a l'espai aeri de Polònia. A l'est del país han sonat les sirenes antiaèries aquesta matinada i s'han activat els avions de combat. Finalment s'ha trobat un cràter amb restes metàl·liques d'un artefacte que no ha provocat danys ni ferits.
1: Els Estats Units han tornat a bombardejar amb força l'Iran mentre el règim de Teheran ha intentat atacar objectius militars nord-americans a Jordània. Després d'una pausa de 5 dies, la guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb força i s'expandeix de nou ara amb un incident fins a Egipte. Jordi Baró.
17: L'exèrcit nord-americà assegura haver bombardejat aquesta nit dotzenes d'objectius militars iranians en un atac que hauria fet 3 morts a les files de la Guàrdia Revolucionària. El règim de Teheran ha promès que hi respondrà i fins ara ha disparat 5 míssils contra Jordània que han estat interceptats i un contra Kuwait que ha fet un mort, treballador d'una companyia xinesa que ha quedat afectada. La guerra s'ha reactivat i s'amplia cap a Egipte, on ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en port del país. L'altre escenari nou és l'Iraq, on els Estats Units i l'Aràbia Saudita han fet atacs conjunts contra aliats de l'Iran. Amb la represa de les hostilitats, el preu del petroli va pujar ahir significativament i avui s'ha estabilitzat al voltant dels 90 dòlars al barril de Brent.
1: Doncs amb tot aquest clima bèl·lic, aquest mes ha tornat a pujar la inflació. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. De mitjana, són un 3,5% més cars que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al mes de juny. Tot això segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Mireia Sala.
2: La represa del conflicte ha encarit el petroli i el gas i, a més, això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
3: Estem amb una volatilitat tremenda, fins i tot els nivells de conflicte, no? I, per tant, com hi ha volatilitat dels nivells de conflicte, també tenim una alta volatilitat dels preus dels petrolis i del gas, que és el que més influeix sobre els preus energètics, no?
2: Alhora s'han sabut les dades de creixement de l'economia espanyola. Malgrat la guerra, manté el ritme. D'abril a juny ha crescut un 0,7% intertrimestral, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. En termes interanuals, el creixement ha estat del 2,7%, el mateix que el primer trimestre.
1: Els darrers dies han circulat continguts, sobretot a xarxes socials i també alguns mitjans de comunicació, sobre una possible nova apagada. Tot això perquè Red Eléctrica està demanant a les indústries que es desconnectin de la xarxa perquè no hi ha prou energia per tothom. D'entrada, val a dir que mai es pot descartar una apagada general com la que ja hem viscut, però sí que podem explicar que aquesta petició de Red Eléctrica no significa en cap cas que la xarxa estigui al límit, ni tan sols que ens trobem en situació d'emergència. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraiba.
5: El cert és que els dies 15 i 22 de juliol, cap a les 10 de la nit, Red Eléctrica va demanar a la gran indústria que es desconnectés de la xarxa elèctrica per enviar l'energia a altres llocs on era necessària. Els dos cops va ser perquè hi havia un pic de demanda per l'onada de calor i, a més, un dèficit puntual d'energia eòlica sumat en un dels dos dies a que Vandellòs 2, la central nuclear, estava aturada per una avaria. En aquesta situació, Red Eléctrica té diversos mecanismes per regular on va l'electricitat que s'està produint. Un d'aquests procediments és el que es va activar i que preveu demanar a les indústries que deixin de consumir com a màxim a més durant 2 hores. Això, però, no és un mecanisme d'emergència ni vol dir que la xarxa estigui al límit. És un procediment establert al qual les indústries s'hi apunten voluntàriament i, a més, les que s'hi apunten cobren, tant si se'ls demana desconnectar-se com si no. És un mecanisme dels diversos que hi ha per fer la xarxa més flexible i adaptable. Des del 2022, quan es va posar en marxa aquest sistema, s'ha activat 8 vegades. I tot i que mai es pot dir que no tornarem a viure una gran apagada, no és cert que tot plegat indiqui que la xarxa elèctrica estigui en un moment crític.
1: Hem parlat de la xarxa elèctrica i ara parlem de la fibra òptica, perquè la Diputació de Tarragona invertirà 5 milions d'euros per fer arribar la fibra òptica als municipis de les Terres de l'Ebre, que són més petits. Forma part del projecte que fa anys que s'està aplicant a la demarcació per construir les canalitzacions per les vies de la seva titularitat. Després, la Generalitat o les empreses privades fan arribar la fibra a tots els pobles. Tarragona, Manestre.
4: El projecte beneficiarà Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen a fer una microrasa al lateral de la calçada principal de carreteres locals on s'instal·len fins a 10 conductes pel desplegament de la fibra. La Diputació ja fa 7 anys que està fent aquest tipus de desplegament i ja hi ha invertit més de 6 milions d'euros. Iris Castell és la diputada d'Infraestructures.
6: I hem escollit en aquest sentit també pues, pobles petits, com podeu veure, en primer lloc, i un dels criteris que hi ha més gran és pues, per poder ajudar-los, no?, a que siguin també competitius i ajudar-los també en el que és el despoblament.
4: Els alcaldes de Mas de Barberans, Daniel Lleixà, i de la Fatarella, Jordi Rius, creuen que la fibra els ajudarà a democratitzar l'accés a una connexió d'internet de qualitat.
7: Portem molt de temps des del nostre ajuntament reivindicant la falta de la fibra i la equitat també en serveis.
8: La gent que ha tornat de la ciutat cap al poble tindre la fibra òptica soterrada crec que és un servei indispensable pels municipis rurals.
4: Fins ara s'han fet 220 quilòmetres de canalitzacions. A més de les millores a les Terres de l'Ebre, la Diputació també invertirà 1 milió d'euros més en noves canalitzacions per a fibra òptica al Priorat.
1: Diversos països europeus, com ara Alemanya o el Regne Unit, pateixen una situació de sequera que, entre d'altres, està afectant els grans rius. És el cas del Rin, la via fluvial de mercaderies més important d'Europa. Juntament amb el Danubi i el Roine, són utilitzats per transportar-hi cada any al voltant de 300 milions de tones, 4 vegades el volum que mou el port de Barcelona. Els nivells baixos d'aigua posen la navegabilitat en perill i afecten la indústria més propera. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
24: Bon dia. Una franja de sorra creixent fa dies que escanya el curs de l'aigua del Rin. De moment, les barcasses encara esquiven l'obstacle, però la situació s'està complicant. El poble de Caop, a Renan i Palatinat, es mesura el gruix de la làmina d'aigua. El nivell òptim són entre 2 i 3 metres. Actualment ha caigut a 28 centímetres. Això té conseqüències greus. Markus Erdmann, cap del Departament de Navegació Fluvial d'Alemanya.
25: Ja no es pot fer la càrrega completa. Per tant, per transportar la mateixa càrrega, has de fer servir més vaixells amb càrregues més petites. Òbviament, això encareix i complica l'operativa.
24: A Múnich, les fonts públiques van deixar de rajar a mitjans de juliol. L'Ajuntament va tallar l'aigua per estalviar. Netejar el cotxe particular ja només es pot fer als túnels de rentat. Fa falta que plogui. Dominic Krause, alcalde de Múnich.
26: Per recuperar els nivells normals d'aigua amb les nostres captacions, caldria que plogués unes quantes setmanes, com a mínim una o dues de seguides. I d'això n'estem ben lluny.
24: El riu Spree, al seu pas per Berlín, també es troba per sota de la mitjana. Un 70% de l'aigua de boca de la capital s'extreu del riu, una demanda que anirà a l'alça perquè la població continua creixent. També hi ha indústria que necessita molta aigua, com la gigafactoria de Tesla, Grünheide, o els projectes de centres de càlcul per a la intel·ligència artificial. Alemanya, certament, tampoc s'escapa dels múltiples impactes del canvi climàtic.
1: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dona la raó a Pedro Sánchez i nega que el seu indult parcial sigui fruit d'una negociació política entre el govern espanyol i Junts per Catalunya. De fet, creu que indultar-la no ha estat pel líder del PSOE plat de bon gust, Jordi Corbalán.
27: Sí, aquest matí en una entrevista a TV3, Laura Borràs ha assenyalat que el govern espanyol s'ha limitat a fer el que li va demanar el jutge que la va condemnar per prevaricació i falsedat documental i que la sentència el mateix jutge considerava desproporcionada la pena de presó. L'expresidenta del Parlament no considera l'indult parcial una victòria política i encara que diu que l'alleuja saber que no haurà d'entrar a la presó.
28: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez durant tots els anys que vaig ser a Madrid. És evident que jo no confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
27: Laura Borràs ha assegurat que ella no ha demanat mai l'indult i que no va participar en el procés de negociació política de la llei d'amnistia. De fet, el Tribunal Suprem va rebutjar aplicar-li l'amnistia com havia demanat el seu advocat Gonzalo Boyer.
1: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat Singapur com a exemple de convivència per desmuntar els discursos anti-immigració de l'extrema dreta i ha defensat que aquesta ciutat-estat sigui un model a seguir per Catalunya. Illa tanca avui la seva gira pel sud-est asiàtic, enviat especial a Singapur. Albert Prat, bon dia.
9: Què tal, bon dia. Sí, Salvador Illa s'ha emmirallat amb aquesta ciutat-estat per defensar que Catalunya té potencial per créixer i avisa a l'extrema dreta que la immigració no és un problema.
10: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
9: Illa ho ha dit des d'aquí, des del rovell de l'ou de Singapur, al barri de negocis, en un fòrum empresarial, i per assemblar-s'hi ha venut les infraestructures catalanes i ha reivindicat l'ampliació del Prat.
10: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món.
9: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord. I demà a primera hora, tan bon punt aterri a Barcelona, Illa compareixerà davant la premsa per fer balanç del curs polític.
1: Són 2:45. I ara anem a Madrid perquè el govern de la comunitat vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. També es desprendrà de 4 immobles més. Ho ha acordat el Consell de Govern, presidit per la mateixa Díaz Ayuso, i ja han posat xifres a l'operació immobiliària. Esperen recaptar 20 milions d'euros que diuen destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Madrid, Àngels de Fuente, bon dia.
11: Hola, bon dia. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, de 485 metres quadrats, comprat per la Comunitat de Madrid i que estaria destinat a oficines, ha tingut una vida efímera. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ha decidit tancar la polèmica provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ho ha anunciat avui el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, junt amb 4 immobles més, propietat de l'administració madrilenya.
12: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, el, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
11: Uns 20 milions d'euros que el govern d'Ayuso ja ha avançat que tenen previst destinar a la recuperació de la serralada oest de Madrid per pal·liar els danys provocats pel pitjor incendi forestal a la Comunitat de Madrid.
1: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar l'últim crim masclista a Catalunya de dimarts al districte de Sant Martí de la capital catalana. La víctima de 34 anys va morir per les ferides d'arma blanca provocada suposadament per la seva parella, que van detenir hores després. Els Mossos d'Esquadra preveuen que el detingut passi demà a disposició judicial. Miquel Jarquem.
13: És la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Després del minut de silenci, la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
14: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge també davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
13: Estava en procés de separació i els dos fills de la parella rebien assistència dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la dona arran d'una denúncia presentada per la seva parella per una suposada agressió contra ell i els fills en comú.
1: El Servei Català de Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar infraccions com ara l'ús del mòbil o no portar el cinturó de seguretat. L'aparell està en període de proves amb l'objectiu que entri en servei a partir del nou pla de seguretat viària de l'any que ve. La Roca del Vallès, Marc de Vallès.
15: Bon dia. Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars amb intel·ligència artificial. Les proves s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 més a la P7 a la Roca del Vallès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual.
0: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure què passa a la falda, si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
15: El nou radar és un carro amb rodes, com els nous de velocitat, que es pot portar on calgui. Porta dues càmeres, una que fotografia els vehicles de lluny i l'altra que capta l'interior quan passen a la seva alçada. Les proves han donat al voltant d'un 64% de fiabilitat, però el sistema es continua millorant. De 10 països on s'han fet aquestes proves, Catalunya és el tercer on més infraccions en l'ús del mòbil i el mal ús del cinturó s'han detectat. Al migdia i en dies feiners és quan es cometen més d'aquestes infraccions. Al cap de setmana baixen. Aquí el nou sistema s'incorporarà en el pla de seguretat viària que es desplega l'any que ve.
16: Catalunya migdia.
1: 2:45. El Grec tanca la seva edició del 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat. Amb 143.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Barcelona, Marta Vives.
17: Durant un mes s'han desplegat 96 espectacles, un 58% dels quals en català i un 44% liderats per dones en 58 espais diferents de la ciutat. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. Entre alguns dels espectacles que han aconseguit un 100% de l'ocupació total hi ha l'inaugural, l'òpera de Tres Rals, també el de Florentina Holzinger, el concert de les Flors Prohibides o les cançons dels 50 anys del Grec, el muntatge de dansa sud-coreà Mulgil o el concert de Maria Arnal i Lídia Pujol a la Sagrada Família. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat orgullosa d'aquesta edició.
18: Poder fer un festival que sigui amb aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara, que si no estàs, lo perdis i no podràs després tenir la sensació d'haver estat.
17: Un dels protagonistes col·laterals d'aquesta edició ha estat la calor, en especial en els espectacles a l'aire lliure. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha explicat què és una reflexió que s'han de fer.
19: Jo hem de reflexionar en el futur sobre la calor, no tant per al públic, però que és els assajos i el procés de producció de l'espectacle previ a la posta en escena.
17: El pressupost de Grec d'enguany ha estat de 4 milions d'euros.
1: Convertir Barcelona en el principal referent del videojoc al sud d'Europa, però tot això sense renunciar al català. És el gran objectiu del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que se celebrarà la primera edició aquesta tardor. La visita a Barcelona de Montse Mas.
17: El nou certamen, que tindrà lloc del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc, neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i el Retro Barcelona. Tres fires importants del videojoc a Catalunya que ara uneixen forces per fer de Barcelona una finestra al món per al talent català. David Pou, de Vida, portaveu del Saga Barcelona Game Fest.
20: Impulsem aquest projecte convençuts que la normalització lingüística també passa per espais d'oci, de cultura, d'innovació. Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge. Els visitants podran descobrir i jugar al voltant d'una seixantena de videojocs disponibles ja en català, dels més de 300 punts de jocs totals que tindrà l'esdeveniment.
17: La intenció és reunir més de 20.000 visitants al voltant d'unes 80 activitats, entre trobades de negoci, proves de novetats i competicions d'esports, entre altres. La imatge del certamen porta la signatura de l'il·lustrador i dissenyador de videojocs Conrad Rousset, autor de títols tan reconeguts internacionalment com Neva o Gris.
1: Doncs dels videojocs, ara ens n'anem a l'art. Perquè el targarí Josep Ninguell, un dels pocs artistes del món especialista en pintura mural al fresc, compartirà espai amb un dels grans mestres del Renaixement, Benozzo Gozzoli. Ja ha començat a treballar en el mural que s'instal·larà l'any que ve al museu dedicat a Gozzoli a la Toscana. Minguell és especialment reconegut per haver pintat més de 1.000 metres quadrats a l'església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega i té obra en diferents punts d'arreu del món. Tàrrega, Estela Bussoms.
2: L'obra que decorarà una de les parets del Museu Gozzoli de Castelfiorentino, molt a prop de Florència, serà un fresc fet amb pigments minerals que representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una imatge gairebé inèdita. Per Josep Minguell es tracta d'un cara a cara artístic entre pintura al fresc contemporània i renaixentista que viu com un repte majúscul.
3: En aquest cas, que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada i ubicada en un lloc que té un significat molt fort dins el món de l'art i per això l'elaboració en fa por.
2: L'any passat Josep Minguell ja va pintar un mural en un tabernacle de la mateixa ciutat de la Toscana. En aquell cas, mesos després, l'obra es va arrencar amb la tècnica de l'estrapo i l'any que ve s'exhibirà a Catalunya en una exposició itinerant que passarà per Lleida, Solsona i Tarragona.
1: I el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars, es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
5: Les primeres actuacions previstes per a principis d'agost permetran reprendre les visites mentre avancin les obres. El projecte s'executarà en 5 fases al llarg d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre el seu estat de conservació. Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural.
6: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
5: El pla preveu consolidar l'edifici, restaurar els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monestir, fundat l'any 809 i considerat un dels més antics de la Catalunya comtal.
1: Consternació al món del cinema per la mort de Manolo Solo.
7: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas...
1: Ha estat als 62 anys i víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira, Valeria Ubareda.
16: El van nominar 4 vegades més, entre les quals per El buen patrón i una quinta portuguesa que sentim de fons. Solo va participar en 55 pel·lícules, en nombroses sèries de televisió i també en obres de teatre. La desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball que encara no s'ha estrenat.
1: Catalunya migdia. Ernest Macià, bon dia. Comencem els esports perquè el Barça rep la denúncia de l'Atlètic de Madrid per parlar amb un dels seus jugadors esquenes del club matalasser.
21: Sí, l'Atlètic de Madrid ha denunciat el Barça per parlar amb Julián Álvarez, jugador davanter de l'Atlètic de Madrid, que està en contracte en vigor amb l'Atlètic. La Federació Espanyola, per tant, ha d'obrir expedient. El Barça, que ara té uns dies, disculpeu, per presentar al·legacions.

0: Tot plegat mentre Rafinha ja entrena la pretemporada del Barça, ahir va arribar el brasiler i avui ell i també Valde ja han fet part de l'entrenament amb el grup, alternant-ho amb treball específic i de gimnàs. Ens escolta ja des de Birmingham, des d'Anglaterra, el Ramon Salvurri, que està amb a l'entrenament del primer equip, pendent també d'alguna compareixença, per exemple, del porter Stegna. Com està, Ramon? Com et sentim bé, Ramon?
1: Ara sí. Bona tarda, Ernest. Ara mateix el porter del Barça avui, que Stegna, a través dels mitjans de comunicació. Si et sembla, escoltem un segon.
2: I'm at the level required for the club, so I'm still here as long as I feel needed and I feel like I can help the team, then I'm very happy to do so.
1: Un tec que assegura que està en forma, preparat per aquesta temporada i amb ganes de seguir ajudant l'equip.
2: But in the end, if I felt I couldn't do it anymore, I wouldn't do it. Nobody could convince me. I still feel ready to perform at a high level. I believe I can use my experience to help the team. And as I said, as long as I'm useful and helpful to the team, then...
1: I té que explicar que vol seguir ajudant l'equip a sentir-se útil i seguir ajudant la resta dels seus companys a les ordres de Hansi Flick. Un Hansi Flick que, com deies, avui a la sessió d'entrenament ja ha pogut comptar amb dos futbolistes, amb la incorporació de dos futbolistes dins del grup. Rafinha, el capità que va arribar ahir, es va incorporar ahir a la concentració de l'equip avui, ja ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup, i també Alejandro Valde. Recordem que Valde porta pràcticament uns 10 dies fent treball específic. La idea és que pugui tenir minuts contra el Birmingham. Avui ha començat ja a fer una part de la sessió amb la resta dels companys.
0: Molt bé, Ramon, acabem de veure, per cert, una publicació Instagram de fa poca estona de Marcus Rashford amb una samarreta del Barça acomiadant-se.
1: Sí, Marcus Rashford estava cedit al Barça. Avui és dia 30 de juliol, acaba la seva sessió i finalment doncs ha acabat sortint, finalitzant la seva sessió i tornarà al seu club d'origen, al Manchester United.
0: Diu, estic molt agraït a tothom del Barça per fer que el meu temps aquí hagi sigut tan positiu i memorable. He gaudit cada moment, diu Rashford, en aquest post que... he gaudit cada moment i m'emportaré cada record per sempre. Desitjo al club el millor i a tots els seus aficionats la millor de les sorts i tots els èxits en la temporada que comença. Visca el Barça. És el que diu Marcus Rashford, que, com diem, ha fet aquest post d'Instagram penjant una samarreta amb el dorsal número 14, aquest record que quedarà ja per sempre. I per cert, Salmurri, dèiem al principi que l'Atlètic de Madrid activa la maquinària per fer embarrancar l'operació Julián Álvarez al Barça.
1: Sí, el Barça ja ha rebut aquest dijous al matí la notificació de la Federació Espanyola sobre la denúncia posada per l'Atlètic de Madrid respecte al cas Julián. La Federació Espanyola li comunica que, conseqüentment, ha d'obrir un expedient per intentar aclarir els fets. L'Atlètic de Madrid acusa el Barça d'haver negociat amb el jugador quan aquest té contracte amb el conjunt matalasser. Ara el Barça ja té constància d'aquesta notificació i properament se li comunicarà el període de dies que disposa per fer les al·legacions pertinents. T'haig de dir que l'expedició blaugrana a Anglaterra hi ha molta tranquil·litat amb les possibilitats de l'Atlètic de Madrid de que prosperi aquesta denúncia que va presentar a la FIFA i a la Federació Espanyola de Futbol.
0: Doncs sí, perquè serà la paraula de l'un contra la de l'altre, ho hauran de demostrar. En tot cas, veurem, això és un procés. Avui aquesta denúncia que ha rebut el Barça i ara les al·legacions. I per cert, Salvurri, entenc que Rafa Juste s'ha deixat veure per l'entrenament, no, el vicepresident?
1: Sí, aquest matí també ha estat una de les novetats de la sessió d'entrenament. Rafa Juste va arribar ahir la nit a Anglaterra i avui ja conviu amb la resta de l'expedició blaugrana.
0: Segueix parlant Stegna?
1: No, ha acabat Wojtek Stegna.
0: Stegna, correcte. Per cert, demà partit, eh?
1: Demà partit contra el Birmingham a 9:15 del vespre, hora catalana, a partir de les 9 en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Et sentim avui al Tot Costa.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: I tot això pel que fa al Barça masculí, perquè el femení és a punt de tancar un fitxatge històric, un fitxatge que vindria a ser el més car de la història del Barça. Ve del Manchester City, és una jugadora brasilera, perquè el Barça, Josep Gaia, ha pagat més d'un milió d'euros.
3: Sí, fins ara el fitxatge més car de la història del Barça era d'uns 500.000 euros per la davantera polonesa Eva Pajor, que va arribar procedent del Wolfsburg el 2024. Ara, Caroline Nicoli es convertirà en el traspàs més car del club blaugrana per 1,2 milions d'euros. A la xifra del traspàs s'hi afegirien uns variables de 300.000 euros, associats al rendiment de la jugadora, però aquests no seran fàcilment assequibles. La davantera brasilera ve del Manchester City, on ha estat una de les jugadores referents per guanyar la Lliga, marcant 10 gols i fent 5 assistències en 19 partits. Nicole Garrido, procedent del Manchester City, després dels fitxatges de Van Aston, McKenny i Martina Fernández, la jugadora de 26 anys es convertirà en un dels pilars de l'atac blaugrana, després de la sortida de Salma Parayuelo.
0: Molt bé, i no tot són arribades a Can Barça, també hi ha més sortides al marge de les que ja tenim controlades aquesta pretemporada, doncs l'adeu d'Alexia Putellas, Mapi León i companyia, eh?
3: Sí, ara s'hi afegirà a la llista Julia Dragoni, que està a punt de signar pel Chelsea per mig milió d'euros més variables. Dragoni, que va arribar al Barça procedent de l'Inter de Milà l'estiu del 2023, només ha jugat 7 partits amb la samarreta blaugrana i ha estat cedida a la Roma les dues darreres temporades, on ha marcat 12 gols en 41 partits. D'altra banda, el Barça ha anunciat la possibilitat de jugar un amistós contra el Manchester City el 15 d'agost a l'estadi del conjunt anglès. Aquest seria el segon partit de pretemporada després del que es jugarà contra el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
0: L'Espanyol va jugar ahir el seu quart partit de pretemporada i va empatar 2 al camp del Barley. L'equip de Manolo González no va mostrar la seva millor versió, però continua l'invicte Sergi Andreu en aquesta preparació.
4: Sí, l'Espanyol va avançar molt ràpid al minut 4 amb un gol de Jofre Carreras, després d'una bona pressió i una recuperació de pilota a l'àrea del Barley. El conjunt anglès, però, va igualar el partit només un minut després. El Barley va sortir millor a la segona part, només va necessitar 2 minuts per fer el segon gol, després d'una errada de Riddle a la sortida de pilota. L'Espanyol va empatar el 85 amb un cop de cap de Quique García a la sortida d'un corna. El mateix Quique García reconeixia que li agrada jugar en aquest ambient anglès i que els gols l'ajuden a anar guanyant confiança de cara a l'inici de temporada.
5: En esta afición, en estos estadios, pues la verdad es que es súper bonito, me recuerda a viejos tiempos. Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar con lo que se me pide, lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos.
4: Quique García, que és de moment en 3 gols el màxim golejador de la pretemporada perica, el segueixen Bausa i Marcos Fernández amb 2. També vam sentir ahir Urco, que va jugar els 90 minuts i li treu ferro el resultat.
6: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
4: L'Espanyol ha jugat fins ara 4 amistosos, 2 empats i 2 victòries. De moment, tots quatre amb rivals de categories inferiors. Tot i això, a l'equip de Manolo encara se li veuen massa dèficits i molt per millorar. El proper partit serà dissabte, davant del Middlesbrough, rival també de la segona divisió anglesa.
0: Sergi, et sentim avui al Tot Costa.
4: Gràcies.
0: A partir de les 7, fins a quarts de 9 estarem doncs, amb l'actualitat esportiva fent F5s, actualitzant com està el tema. Com està el tema a Madrid? El Madrid està esperant fa dies fer un fitxatge que no acaba de fer públic, que és el de Yann Diomandé. Una situació que continua molt activa en aquest mercat de fitxatges és aquest Madrid que no para evidentment rebre i donar. El nom del dia és el de Gonzalo García, que deixarà el conjunt blanc per

0: tècnic la temporada passada del Real Madrid. Pel que fa a les arribades, Jan Diomandé està a un pas de convertir-se en nou futbolista del Real Madrid. Fa dies que ho anem dient, l'acord amb el Leipzig està tancat i el jugador signarà per les pròximes 5 temporades. Més enllà de Diomandé, el gran objectiu del Madrid continua sent Rodri, el migcampista del City, és la prioritat al centre del camp, però l'operació continua sent complicada. El City hauria rebutjat una primera oferta de 55 milions d'euros i si el Real Madrid vol ara insistir-hi, haurà de presentar una proposta molt superior.
1: Molt bé, en el vessant estrictament esportiu, Joan Fitó, hi ha un petit problema per a José Mourinho,
0: Sí, en forma de lesió, Raúl Asensio, el central, estarà unes 6 setmanes de baixa després de fer-se una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, un contratemps que li farà perdre bona part de la pretemporada. D'altra banda, la Lliga ha anunciat que el tribunal ha desestimat la demanda del Real Madrid contra el repartiment dels drets televisius de la Lliga. La sentència avala la legalitat de l'acord i rebutja els arguments del Club Blanc. Ara el Madrid tindrà uns dies per recórrer aquesta decisió.
1: 8 minuts i seran les 3.
2: Catalunya migdia.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
6: En Joan va baixar la fonda.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb The Rock.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Neymar Júnior ha anunciat que no tornarà a jugar amb la selecció del Brasil.
10: El meu moment a la selecció brasilera crec que ja ha passat. He fet història, he sigut molt feliç i he viscut moltes coses i he deixat la sang, la vida. He lluitat sempre per la samarreta brasilera, però crec que ja no vull fer-ho més.
1: Ho va anunciar en zona mixta Oriol Corral després de la victòria del seu equip al Santos, que bé, el va classificar pels quarts de final de la Copa Sud-americana.
11: Si Neymar no tornarà a jugar amb el Brasil, és el màxim golejador de la seva selecció, amb 80 gols, 3 més que Pelé, també és el màxim assistent i el segon jugador amb més partits. Neymar va jugar aquest últim partit amb el Brasil als vuitens de final del Mundial. Va perdre 2-1 amb gol de penal al temps afegit del propi Neymar.
1: Molt bé. Tornem al futbol de casa, perquè ahir van jugar els dos equips catalans de segona divisió. Va jugar el Sabadell, que va guanyar el Manresa per 2-1. Equip de la, recordem, el Manresa, equip de la segona federació i equip de l'entrenador del Sabadell, actualment.
11: Sí, de Ferran Costa. El conjunt arlequinat, que va guanyar amb gols d'Escudero i Miguelete. Primera victòria del Sabadell aquesta pretemporada. Ferran Costa, el sentirem ara, valora positivament l'actitud dels jugadors.
12: Bueno, es que la victòria, no?, que al final nosaltres sempre jugant per guanyar, és una part de la nostra mentalitat, del nostre ADN, seguir sumant minuts de joc, que és important, enfrontant-hi amb un rival que fa les coses molt bé.
11: La mala notícia ha estat la lesió de l'any, un dels nous fitxatges de l'equip.
1: Ahir també va jugar al Girona i el Girona va jugar contra un equip de la segona divisió del que serà la seva categoria enguany. Va empatar a 3.
11: Sí, contra el Castelló. El conjunt de Quique Álvarez es va avançar ràpidament al 3 minuts de joc amb un golaç de Brian Hill de falta. A la segona meitat va anar d'haver de fer un doblet perquè havia remuntat el Castelló. Va empatar a 2 al Girona, es va posar per davant i només 2 minuts després els castellonencs van fer el 3-3 definitiu. Alejandro Francés, que va jugar a la segona meitat, parla i diu que està enfocat a fer una bona pretemporada per tornar al Girona a la primera divisió.
13: Yo estoy enfocado aquí, la verdad que es una ciudad que me han tratado siempre súper bien, me han acogido, al final es una ciudad muy bonita y bueno, al final también el club, ¿no?, la gente, cómo te trata, el trato que tenemos aquí es diferente a otros clubs y bueno, la verdad que estoy muy contento y ahora estoy focalizado sobre todo en hacer una buena pretemporada e intentar llegar lo mejor posible a la temporada, que es lo más importante.
1: Aquesta és bona. El Rayo Vallecano ha tancat la porta

0: dissabte, els tècnics canviava la Comunitat de Madrid, però no una vegada, sinó dues, per iniciar les obres urgents de l'estadi de Vallecas. Avui és el segon dia que ho fan. El club madrileny fa després que la comunitat li retirés la concessió de l'estadi perquè falta manteniment, bàsicament, i calen reformes.
1: Si necessita reformes Vallecas, els treballadors del club madrileny continuen netejant l'estadi, tot i no tenir la concessió, i tot això sota la supervisió del vicepresident del club. La Comunitat de Madrid va presentar ahir ja una denúncia a la Policia Nacional per aquesta negativa a l'accés dins del camp de Vallecas, que s'ha repetit avui.
0: Molt bé, i aquesta tarda les federacions que conformen la UEFA, és a dir, l'Associació Europea de Futbol, es reuneixen d'emergència per tractar el possible cas de privatització a la FIFA que intenta Gianni Infantino. Demà sabrem què en surt d'aquesta reunió. I d'altra banda, desapareix un històric del futbol italià.
1: Sí, el Brescia, on va jugar Pep Guardiola després de 114 anys d'història. La justícia italiana ha ordenat la liquidació del club per un deute de prop de 20 milions d'euros.

0: En bàsquet, l'Ali Pivot del Barça, Torniga i Xengueli abonarà durant aquesta tarda els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i d'aquesta manera poder fitxar pel Dubai de Xavi Pasqual, amb qui la setmana passada va tancar un acord. Ara el Barça centra a buscar dos jugadors, un cinc titular i un Ali Pivot suplent. Això sí, el requisit és que no siguin extracomunitaris, perquè ja ho té ple el Barça el cupus de jugadors extracomunitaris. Aquell matí, per cert, hem sabut que un ex del Barça aquest any, Miles Norris, signava pel Bayern de Munic, l'exalé del Barça signat per dues temporades. I avui estarem pendents, és la prèvia, de les hores prèvies d'aquest europeu de natació artística, perquè demà hi tindrem molts catalans. Demà comença el Campionat d'Europa, que aquest any es fa a París, on hi participa, Josep, la selecció espanyola, amb un equip, diria que amb 7 catalans.
1: Sí, un equip ple de catalans, 7 jugadors, com bé has dit, on s'enfronten els millors especialistes del continent al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, en un campionat que durarà 6 dies. Durant el campionat es faran diferents proves, masculines, femenines i mixtes, com ara individuals, duets, competicions per equips i ballets acrobàtics. El campionat d'enguany comptarà amb la participació de Rússia, 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les restriccions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre Rússia i Ucraïna.
0: Ja ho vam veure en waterpolo la setmana passada, el retorn de Rússia a l'esport internacional, doncs de mica en mica és un fet, és un desglàs, un desgel, com també ho és que la selecció espanyola, doncs com dèiem, fa una estona, ara sentirem Andrea Fuentes, és molt catalana, no només hi ha 100 nadadors, és que també hi ha la seleccionadora.
2: Arribem en un molt bon nivell, no és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil, però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
1: La selecció espanyola arriba al campionat europeu com una de les seleccions destacades de la competició després d'aconseguir una de les millors actuacions de la seva història en el campionat del món del 2025.
0: Molt bé, gràcies, Josep. I acabem amb una nota també de bàsquet de fa poca estona, i és que el Panathinaikos fitxarà Silvan Francisco, base que el Barça tenia lligat al febrer, que va optar doncs per canviar i marxar a França a l'Asvel, però els problemes econòmics del club francès han fet que el Panathinaikos, abonant mig milió d'euros, se'l pugui quedar. I perquè us feu una idea de fins a quin punt està pujant el bàsquet a nivell europeu, aquest jugador guanyarà 3 milions i mig d'euros bruts anuals. Estem parlant de 3 anys, per tant, pràcticament 10 milions. El jugador ja és Atenes. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora a les 2, aquí, a Catalunya Ràdio.
3: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Bona nit, malparits!

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites. Música.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6.
1: FM.
2: Impressionant veure'l de prop. El pont del Diable o aqueducte de les Ferreres és una de les construccions icòniques de la Tàrraco romana. Des dels seus peus veig aquesta impactant estructura, són més de 200 metres de llarg i 26 d'altura, si fa no fa, això deu ser com un edifici de 7 o 8 plantes, i la dimensió ens dona una idea de la importància que donaven els romans a la gestió de l'aigua. Com s'ho feien per tenir-ne sempre? Patien? Els preocupava aquest accés a l'aigua? Preguntem-li a un dels autors del llibre L'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
3: No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés part quotidiana de la seva vida, a diferència de tots els seus successors, que, incloent-me a mi mateix, fins fa 4 dies hem patit per una aigua perquè no hi havia, perquè l'aigua era salada, etc etc. I tothom mirava els aqueductes, diguem-nos, per què devia servir aquest pont d'arcades increïble, i quan puges a dalt de l'aqueducte et dones compte que tota aquesta obra monumental de carreus, solidos en seco, una definició meravellosa d'enginyeria, pues servia només per portar un canal d'aigua, perquè pels romans no bastaven tenir l'aigua de la pluja, per tenir cisternes, per tenir el riu Francolí, que també lo tenien al cantó. La seva lògica de vida precisava l'aigua no només per al consum humà, sinó també per la neteja, però sobretot per al món termal. Era algo que, bueno, s'entenia com algo indispensable.
2: Veient aquest aqueducte, el que podríem imaginar és que els romans ja plantejaven els transvasaments com una cosa, com una pràctica habitual.
3: És clar, es tractava en aquest cas. Si haguessin tingut, com passa en altres ocasions, fonts properes, pues haurien agafat l'aigua de les fonts per portar-la a la ciutat. En aquest cas no hi havia fonts, i el que van fer va ser pujar pels dos rius més propers, que eren el Francolí i el Gallà, fins que la cota anava pujant, i quan ja varen fer el varen calcular les cotes, és a dir, que el treball d'enginyeria i de topografia estava, bueno, a l'ordre del dia. Varen veure que l'altura ja era suficient, varen fer dues barreres en tots dos rius i varen fer dos canals de sortida adaptats al terreny. Aquestes conduccions tenien que tenir un perfil molt precís, amb una miqueta de pendent, perquè si no hi ha pendent l'aigua no baixa, normal, però resulta que si la pendent era massa fort, l'aigua baixaria amb massa força, agafaria brutícia i tampoc funcionaria. És a dir, que tot aquest càlcul topogràfic per durant 25 quilòmetres portar una obra, una canalització amb una ligeríssima pendent sense errades, bueno, demostra que els antics eren antics, però no teníem res a envidiar de les nostres tecnologies actuals, encara que ara ja som en un món digital i tot és molt diferent.
2: Des de l'aqueducte de les Ferreres, amb aquesta pinzellada de la cultura romana, comencem un quatre gotes que especialment mirarà al passat. Som a Catalunya, amb un clima mediterrani i en el qual les sequeres no són una novetat, sempre n'hi ha hagut. La qüestió és que, si ara amb el canvi climàtic, aquestes seran més freqüents i també intenses. I la nostra mirada de revisió d'avui també serà per veure què en vam aprendre d'aquelles sequeres. Potser hi ha lliçons del passat que encara són vigents per als temps que vindran. Avui, al Quatre Gotes, retrocedim als altres temps de misèria.
1: Quatre Gotes.
2: Ens trobem a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquí, simbòlicament, hi neix el riu Francolí, que desemboca a Tarragona. La primera surgència d'aigua és aquí, en aquest punt, ho sentim de fons, en aquest safareig on antigament s'hi rentava roba. Parlarem d'aquestes rutines, d'aquests hàbits de no fa tants anys, però ho farem més endavant aquí al Quatre Gotes. I és que avui ens hem citat aquí perquè la Font Major de l'Espluga de Francolí ens serveix, podríem dir, de termòmetre. Ara sentim la remor de l'aigua de fons, és temps de bonança, però molt sovint aquí no hi ha ni una sola gota d'aigua, i quan això passa, alerta, perquè vol dir que la sequera ha arribat o bé és imminent. En canvi, no avisa de tot el contrari, quan la catàstrofe es consume perquè plou molt. I és que aquest espai també és testimoni de fatídiques riuades. Apunteu 1874, recordeu aquesta referència històrica, Perquè en el pròxim capítol en parlarem i us explicarem la relació que hi ha entre aquest any, el lloc on som, i també l'aigua. Ara, però, volem parlar de processons, pregàries a les verges i fins i tot d'algunes lluites o enfrontaments tot relacionat amb la sequera. Qui ens ho podrà explicar, qui ens podrà connectar tots aquests elements, és en Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat rebuscant en centenars d'arxius tots els precedents d'inundacions i de sequeres que d'alguna manera o altra estan documentats. Ara veurem com. Senyor Barrientos, benvingut a l'Espluga de Francolí.
0: Moltes gràcies. En un marc, a més, immillorable pels temes de l'aigua.
2: Avui parlem dels temps de misèria, no d'inundacions, que serà en una pròxima ocasió. Ens citem, si li sembla, per parlar-ne en una pròxima ocasió, però ens trobem parlant de sequera quan, de fet, en sortim d'una prou contundent i ens agrada sovint posar etiquetes, fer titulars allò contundents, i parlem molt ràpid de sequera històrica, excepcional. Aquesta que hem viscut, que han estat, podríem dir, més de 3 anys, ha estat ben bé una sequera històrica?
0: No. Si precisament quan anem a fer la recerca en arxiu històric i obtenim gran quantitat d'informació, el que ens cau en seguida són els adjectius dramàtics o els qualificatius etiquetats en pressa per cada episodi. Aquest episodi darrer que hem tingut ha estat sever. Una sequera de 3-4 anys és una sequera severa, però quan la veus en perspectiva històrica, veus que és una de tantes que hi ha hagut, bastantes, que en una escala històrica que nosaltres treballem de 500-600 anys, podem considerar que és esperable, normal i dintre de la que serien les pautes del nostre clima mediterrani tan extrem.
1: 28 de febrer de 1783, Tarragona.
4: Que los administradors de la Germandat de la Puríssima Sang los havien dit que no tenien valor per aportar lo Sant Cristo, però se'ls respongué que suposat era tan grave la necessitat d'aigua, no se devia atendre a altra cosa que a implorar de la Divina Majestat lo benefici de la pluja i, per tant, que després de vespres procurassin los dits administradors pujar a esta santa iglesia lo Sant Cristo en modo de pujar.
1: Quatre gotes.
2: Ara entrarem potser en aquestes referències històriques que heu pogut aconseguir. En qualsevol cas, el punt de partida, la vostra recerca destaca sobretot per tenir una mirada molt llarga en el temps, també per una metodologia diferent. Explica'ns com us ho heu fet per aconseguir aquest balanç de 500 o 600 anys de perspectiva.
0: Bé, aquesta recerca al començament cridava molt l'atenció i generava molts dubtes per la font d'informació que hem hagut de fer servir. El nostre plantejament era treballar la sequera amb molt de detall territorial i temporal. I hem aconseguit unes informacions que ens donen el detall diari de la sequera. Quan es comença a produir un cert problema a l'agricultura, quan comença a ploure, quan la sequera veuen que ja està solventada o si s'està prolongant. Tota aquesta informació passa per unes metodologies molt singulars, perquè qui ho registrava eren els ajuntaments de les poblacions, però no ho feien amb observatoris meteorològics ni tan sols amb mesures de cabal de l'aigua. No hi havia ni instruments ni una apreciació, diguem-ne, directa de la sequera, perquè la sequera en definitiva és una manca d'aigua. Costa molt observar la manca d'aigua. Com ho feien? Amb tot l'encàrrec de rogatives pro pluvia per demanar la pluja que els ajuntaments enviaven a les parròquies o a les catedrals, a l'autoritat eclesiàstica. D'aquestes rogatives es feien quan veien que la meteorologia no acompanyava l'agricultura, l'activitat agrícola ni la ramadera. Quan hi podia haver-hi algun tipus d'impacte a l'activitat primària, els ajuntaments, rebent informes dels gremis, evidentment de llauradors i les confraries, activaven les cerimònies corresponents.
2: Però de quina manera es pot avaluar amb precisió aquest període de sequera, l'inici, el fi i també la gravetat?
0: L'inici i el fi està molt ben datat, perquè quan es reben els informes dels gremis de llauradors, l'Ajuntament avalua la situació i posa en marxa els mecanismes per la sequera. No és només anar a l'església a fer cerimònies pro pluvia. També comencen els controls dels sistemes de regadiu, els controls de consum d'aigua, es demana a la població que intenti estalviar aigua, que sobretot posin molt de seny a l'hora del repartiment d'aigua, que no entrin en pànic, ni en baralles, ni en disputes, i també, sobretot, mesures molt modernes, començar a revisar els sistemes de conducció d'aigua, de canalització, netejar-les. Es procura tota una sèrie de mesures de monitoreig, per exemple, dels nivells d'aigua, dels pous, de les mines. Tot això es posa ja en marxa en el moment que els llauradors diuen «Ep, tenim una sequera meteorològica que ens pot afectar, que pot durar 2 setmanes, una, o pot durar 4 anys». S'activa tot això. Llavors, a mesura que es va agreujant la situació i que s'allarga en el temps, perquè la sequera és acumulativa, el dèficit és acumulatiu, és quan van pujant els nivells de les rogatives. Pel nivell formal de cada rogativa, sabem exactament en quin estadi estan de sequera. Es comença, són 5 nivells, es comença amb oració mental dintre de l'església, després exposen relíquies, fan actes amb alguna advocació popular pròpia de la població. En un tercer nivell, ja és un acte públic, fan processons als carrers, obertament es veu que es manifesta que hi ha una sequera greu. En un nivell quart es fan immersions en aigua d'un altre tipus de relíquies o cerimònies semblants i finalment fan peregrinacions a santuaris especialitzats on s'hi congreguen poblacions doncs, de tot un àmbit geogràfic que estigui afectat per aquell episodi. I així podem anar de forma objectiva determinant la gradació d'una sequera. Pot ser una sequera llarga però suau, atenuada, d'un nivell 1-2, pot ser una sequera acusada, aguda, de nivells 3-1, o pot ser una sequera crítica de molts anys de durada amb diferents pulsos de nivells 4 i 5. Tot això ho quantifiquem, ho passem a uns índexs, i és el que actualment doncs, hi ha un investigador, en Josep Barrientos, que està fent la tesi doctoral dels darrers 500 anys de sequera a Catalunya, dia per dia, el seu comportament diari, amb tot aquest gruix de material que hem anat acumulant.
1: 29 d'abril de 1783, Montblanc.
5: En cuyo acuerdo el dicho señor alcalde mayor expuso e hizo presente al ayuntamiento que respecto se van preparando algunas conmociones entre los individuos de esta villa sobre el bacharse la Virgen de la Sierra en atención a la urgente necesidad de agua en que nos hallamos, es de parecer sería muy conveniente que el ayuntamiento resolviese se baxe la Virgen de la Sierra y que lo pidan aquellos términos que les parezcan más propios y convenientes. Y todos los señores vocales dijeron que sería por muy justo...
1: Quatre gotes, el temps de misèria.
2: Abans ens deies que una sequera com la que hem viscut és severa, però no pas excepcional. Per tant, quines són les sequeres històriques?
0: Aviam, ara tot just s'està fent aquesta anàlisi dels episodis a nivell diari. Se n'està poguent extreure la seva severitat i amb sistemes moderns cartogràfics de cartografia automàtica se n'està veient la seva distribució geogràfica. Un cop això estigui analitzat, es podrà veure patrons de diferents tipus de sequera, amb molt de detall, pels darrers 500 anys complets a Catalunya, les zones adjacents que estem treballant, i el que ja podem anar avançant és que trobem, efectivament, com a un comportament relativament normal, les sequeres d'entre 2 i 4 anys de durada. Ho anomenem sequeres climàtiques. D'aquestes en podem tenir desenes els darrers 500 anys, desenes. I les que ens preocupen més són un tipus, un patró de sequera en el que aquestes sequeres com l'última que hem experimentat de 3 anys el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. D'aquestes a Europa se n'han trobat ja alguna, s'estan ara estudiant també perquè comencen a tenir ells també el fenomen de la sequera, en diuen supersequeres. Són sequeres que, comptant que pot haver-hi 3-4 sequeres climàtiques juntes, poden durar entre 8 i 12 anys de durada. Algunes fins i tot potser 14 anys. Llavors, és un dèficit sostingut, evidentment interromput amb inundacions, aiguats, cap problema. Pot haver-hi un aiguat dintre d'una gran sequera. El problema és aquesta capacitat de generar un dèficit tan sostingut en el temps. I d'aquestes n'hem trobat unes 3-4 sequeres en els darrers 500 anys. Tindrien una freqüència entre 80 i 120 anys, sense un cicle concret, evidentment no hi ha cicles, però notem que cada més o menys 100 anys va apareixent una.
2: L'última?
0: L'última, doncs, hi ha hipòtesis. La meva hipòtesi és que des de l'any 98, tot el segle XXI, de fet, ja estem dintre d'una seqüència de supersequera. si està induïda o reforçada pel canvi climàtic actual, per l'escalfament, seria llavors motiu de preocupació. Si és natural i si, per exemple, en algun moment deixa d'haver-hi aquestes condicions de sequera, ens podem alegrar i pensar que ha estat un episodi de tants i que el podem superar i que les condicions de normalitat poden tornar durant uns anys. Ara el dubte és aquest, si aquestes supersequeres poden estar influenciades per condicions de canvi climàtic i això les pot fer o més freqüents o més severes en el futur immediat. Pel que fa al passat, ja dic, n'hem tingut unes 4 o 6 que es poden considerar d'aquest tipus molt complexes i que deixen el país en situacions molt delicades, molt precàries.
2: La mirada al futur l'aparquem, la farem més endavant, però mirant al passat, com s'ho feien per afrontar aquestes sequeres tan llargues, aquestes supersequeres?
0: Aviam, els mecanismes que tenien eren molt semblants als que tenim ara. Era vigilar molt millor el recurs hídric, vigilar bé les instal·lacions hidràuliques, que no hi haguessin fuites, que no hi hagués un descontrol o abusos a l'utilització de l'aigua, racionaments de l'aigua, després el recurs espiritual, adreçar-se a Déu perquè plogués, això es feia de forma per omissió, es feia mecànicament, perquè ja sabien que no hi havia altre mecanisme, no hi havia asseguradores, no hi havia institucions supraestatals que els poguessin ajudar, no hi havia tecnologies per transportar l'aigua. Llavors, el recurs més immediat era també, de forma desesperada, era afectar el recurs hidrològic. I era, per exemple, aprofundir pous i aprofundir mines, quan ells ja sabien que això després a la llarga representaria un dèficit o una afectació del recurs hidrològic. Planificaven noves captacions d'aigua, trasbassaments, noves sèquies, i després no tocava altra cosa que tenir paciència i esperar. No tenien altre remei, perquè com les sequeres són molt extenses i afectaven territoris molt amplis, a mesura que les collites de cereal, que l'activitat productiva anava baixant, estaven morint els ramats, les collites anaven perdent rendiment, ells això ho percebien, i llavors el que no podien fer, tret de les poblacions afortunades que tenien costa i podien comerciar i obtenir recursos extra de fora de la zona, el que corresponia era anar disminuint les despeses, el consum i intentar superar la situació el més aviat possible. Que, evidentment, tot això generava unes tensions molt importants a nivell de famílies, de poblacions, tensions pel recurs hídric, tensions per les reserves de cereal, entre diferents també classes socials, l'església, les municipalitats, la burgesia, clar, tothom procurava pels seus interessos i estivaven unes tensions molt fortes, no gaire diferents a les que vivim actualment. I a l'últim estadi ja, quan ja s'entraven situacions de fam, de carestia, de pèrdua de qualitat de vida, sobretot per un dèficit alimentari molt fort, la població s'afablia, entrava en un empobriment accelerat, havien d'endeutar-se, vendre's propietats, començar ja un empobriment, una pauperització molt accelerada, i llavors és quan les malalties oportunistes afectaven aquestes poblacions. Hi havia epidèmies sovint molt greus, d'uns percentatges de mortalitat anòmalament molt alts perquè la població estava afeblida, i llavors diguem-ne que s'activaven aquests mecanismes de compensació de la població, malthusians, de dir, bueno, potser és que hi havia massa població pel recurs disponible i hi havia una pèrdua de població. En cas extrem, s'arribava a aquestes pèrdues de població, es reajustaven, després ja venien pluges, unes condicions meteorològiques més bones, les collites milloraven, s'havia perdut població, s'havien fet millores a les infraestructures i ja la societat tornava a recuperar-se i tirar endavant.
2: Clar, és el testimoni que avui estem buscant, aquesta mirada enrere, que segur que ens pot ajudar pel futur. És la funció que avui fem en aquest capítol. Gràcies, Mariano Barriendos. Ens retrobem en una pròxima ocasió.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran.
6: Quatre gotes.
2: La mirada retrospectiva d'aquest capítol també ens porta a visitar el Museu Terra, l'Espluga de Francolí. Un dels seus lemes és, per saber on anem, cal saber d'on venim. I precisament és la reflexió que ens plantegem avui. No som els primers ni els últims que farem front a l'escassetat d'aigua. Anem al Museu Terra, allà ens hi espera el seu responsable de l'àrea cultural, l'Albert Carreres. Aquí al Museu Terra podem conèixer i aprendre de la vida quotidiana en l'entorn rural de fa 100 anys. Ens transportem en aquells pobles sense xarxa d'aigua potable, amb algunes fonts públiques d'on s'extreia l'aigua, i també podem treure el cap en algunes cases, això sí, les més afortunades, que tenien pou i fins i tot safareig particular. L'accés, però, a l'aigua no era tan fàcil ni ràpid com ara i, per tant, aquella cultura de l'aigua i la gestió del recurs era ben diferent.
6: La tenien molt controlada, o sigui, no és allò que visquessin patint de l'aigua que tenien, sinó que vivien en relació a aquella aigua. Quan aquí hi ha hagut aquests talls d'aigua, ens hem hagut de replantejar la vida. Ells no se la replantejaven, ells vivien així, no? Estem parlant, doncs, que s'anava a buscar aigua a la font i amb aquella aigua tenien de sobres per passar el dia, no? El canvi és quan arriba l'aixeta connectada a la xarxa, llavors aquella aigua és limitada, entre cometes, i llavors, evidentment, augmenten els consums, però exponencialment, no?
2: Entre els 5.000 objectes de la col·lecció del Museu Terra n'hi ha un bon grapat que ens parlen de com era aquesta gestió de l'aigua.
6: Bé, aquí, a nivell, el que seria a nivell de casa, els càntics i tota aquesta quantitat d'engerres per recollir i mantenir l'aigua eren molt importants. El museu hi ha una peça també molt important, que és potser més d'entorn agrari, que és la sínia. La sínia és molt important, és un aparell que funcionava per força animal i que permetia extreure l'aigua d'un pou amb certa facilitat per fer un regadiu de l'hort, bàsicament, no? I també una altra peça molt bonica, que són uns argadells, que és una peça que es muntava també amb una mula, on contenia una sèrie de càntics d'aquests més grans, que també seria per anar a buscar aigua, que cas no haver-la de portar a coll, sinó amb la mula, i és una espècie de sella, perquè ens entenguem, feta de vímets, que tenia una forma, doncs, per portar-hi quatre, en aquest cas la que tenim nosaltres és de quatre, n'hi havia alguna més gran, i poder portar, doncs, aquesta aigua amb un animal des d'una font fins a casa.
2: Tot ha canviat. Per exemple, el concepte d'higiene era un altre ben diferent. La bugada es feia al safareig. Com s'explica ara tot aquest coneixement? Com es transfereix a les noves generacions que visiten el museu per fer-les entendre de la importància que tenia l'aigua?
6: N'hi ha una que la fem a la cuina, que tenim aquí al museu, i on sense entrar en el tema de l'aigua es pregunta als nois, les noies que venen, quin creuen que és l'element de més luxe que hi ha en aquell espai, no? I tots t'acaben dient que sí, aquella tetera, que sí, aquella que brilla més, que sí, aquella enjarra que és més bonica, i ningú es fixa en l'aixeta, no? I el concepte de tenir una aixeta com un element de luxe, que de fet, no sé si encara ho hem de considerar com un element de luxe, però realment hi ha llocs del món que encara no hi és, no? I que és un element de dir, ostres, cobrir una aixeta que hi surti l'aigua i que et permeti fer tot el que pots fer, és un element extraordinari que canvia el món, no?
2: D'aquests utensilis que hem explicat, quin podríem recuperar, per exemple, per afrontar millor la pròxima sequera?
6: A veure, ja per aquesta, el càntic, que és una cosa... Té dos derivades al càntic. No és que malgasti, perquè al final l'aigua te l'acabes bevent, però sí que te la veus d'una manera bastant moderada, perquè no és allò de... Vinga, va. I té aquest concepte més de que també té un estalvi energètic relacionat, que no és directament una despesa d'aigua, sinó l'energètica, no? Un element que és capaç de refredar l'aigua sense més que estar ni allí dins, doncs realment és una cosa que vam incorporar a casa meva, encara hi és, no hi havia sigut abans, i ara el fem servir a l'estiu, bàsicament, no? Però sí que és una cosa revolucionària que crec que, a veure, escolta, és tan bonic i tan interessant que qualsevol, a més, el pot fer servir tothom. Vull dir que no. El canti és un element que podíem recuperar totes les cases, ja, eh?
2: El canti, un estri indispensable d'aquells temps en què s'anava a buscar l'aigua a les fonts i que eren societats, recordem-ho, que cantaven molt. També de camí a la font, com escoltarem ara nosaltres tot parant l'orella a la Quimeta Borrell, de Cornellà de Terri, que és una de les informants del Càntut, que recull les cançons de tradició oral.
7: La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Avui que mirem enrere, que parlem de la cultura dels avis i dels rebesavis, no podem deixar de banda l'esforç de fa un parell de segles per transportar als pobles l'aigua de les fonts de les muntanyes o l'excavació de mines amb el mateix objectiu. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és un gran exemple perquè ha begut per la filtració de les muntanyes de Prades i és justament en un dels punts on ens trobem, a la zona de la vall de Montblanc, per parlar de tot aquest patrimoni amb el montblanquí Joan Pellicer, a qui ja hem sentit en el podcast. Pellicer és enginyer tècnic industrial i màster en intervenció ambiental i, a més d'haver estat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, és, podríem dir, un dels grans coneixedors de tot aquest patrimoni natural de casa nostra. Joan, benvingut al Quatre Gotes.
8: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: L'aprofitament d'aquestes fonts i de les mines van ser una gran solució per accedir a un cabal continu d'aigua, no només aquí, sinó que també podríem dir que ho trobem en molts altres punts del país, però en quin moment s'hi comença a pensar?
8: Bé, podem remuntar bastant enrere, perquè jo diria abans del segle XVIII ja hi ha referències en un moment determinat, per diverses qüestions. En primer lloc, les poblacions sempre s'han situat prop de rierols, fonts, on hi hagi una certa abundància d'aigua. A mesura que creix la població, s'ha d'anar cada vegada més enllà a buscar els recursos que tinguin quantitat i qualitat. A partir del segle XVIII ja comença a Montblanc a trobar-se una manca de recursos i potser de qualitat també, possiblement, i a poc a poc es van allunyant, endinsant cap dalt a les muntanyes de Prades, on és conegut que hi ha una certa abundància de fonts amb un cert caudal, i a poc es van anant fent captacions i transportar-la fins a la vila de Montblanc.
2: Antigament hi havia un gran coneixement de totes aquestes fonts, de les muntanyes, dels recursos naturals. Podríem dir que tota la gent, la societat, sabia, coneixia d'on sortia l'aigua. Tot això s'ha anat perdent?
8: Segur, s'ha perdut d'una manera irremissible. Fins i tot la meva infantesa encara estava, no diria que estava de moda, sinó que era regular que la gent anés a fer el que li deien fontades. En el període de primavera, estiu, tota la tardor, les famílies agafaven el menjar, el berenar, a vegades el dinar, i s'anaven a fer un recorregut per les diverses fonts, gaudíem una propa amb la natura, amb aigua d'una qualitat excepcional, amb aquest soroll que sentim aquí darrere, el soroll blanc que és calmant. Tota aquesta tradició, al món modern, s'ha perdut, deixant a banda un altre que hi havia, que era el recurs per anar a guarir algunes malalties com la tosferina, que era anar a veure aigua de diverses fonts, que era sinònim de salut.
2: De fet, l'aigua desperta passions, d'alguna manera evoca un sentiment de pertinença, perquè segur que molts ho han sentit a casa mateix, no? Aquell típic comentari que l'aigua del poble, d'aquella font, és exagerant molt la millor que hi ha o que és d'una qualitat excel·lent. Això fins a quin punt és part de romanticisme, d'aquest sentiment de pertinença, o bé hi ha alguna cosa més enllà d'això?
8: No, hi ha un fons veritable per una raó molt senzilla. L'aigua que estem parlant d'aquestes fonts ve de la muntanya, on habitualment no hi ha activitats de tipus agrícola, ramader importants i molt menys industrials ni humanes. Les fonts, les activitats humanes, la ramaderia o l'agricultura intensiva o la indústria, per no dir-ho, ha portat una contaminació, una pèrdua de qualitat, o les mateixes poblacions, les aigües residuals, una pèrdua de qualitat de les fonts i de les aigües que estan en terrenys, ja diríem, baixos, a menys de 300 metres, els 300-400 metres d'alçada, hem anat perdent la qualitat d'aquestes aigües, mentre a l'alçada es mantenia una qualitat extraordinària. I un altre tema molt important, que deien l'aigua, perquè sigui molt bona, ha de ser fresca. I per això tota la mitologia que aquesta aigua, com que a l'estiu sortia tan fresca i no podies aguantar la mà a dins més d'un minut de lo fred que eren, devia ser aigua que provenia del Pirineu. Això és una mite, una fal·làcia, però sí, la qualitat de les aigües és un recurs a preservar i a mantenir d'una manera excepcional que no totes les poblacions del món mediterrani poden gaudir.
2: Potser hem descuidat aquestes fonts o potser també plou menys, però entenc que en la disponibilitat de l'aigua també hi té molt a veure en com han evolucionat els nostres boscos.
8: Si mirem alguna fotografia antiga dels boscos a l'època dels nostres avis, veuran que la major part de la superfície forestal és inexistent. Són muntanyes pelades. perquè la fusta era l'element bàsic de construcció, d'utilització per escalfar-se, per cuinar, tal. I els boscos van quedar deforestats. Paradoxalment, en boscos deforestats es produeix una evapotranspiració menor i, per tant, els recursos que queden, que es filtren i que van a subterranis, augmenten. En el moment que hi ha una gran quantitat de massa forestal, una part d'aquests recursos per evapotranspiració es perden, d'alguna manera. L'altre tema és per una explotació excessiva. Si nosaltres fem, i això ho hem vist moltes vegades, a prop d'una riera, un pou, a prop d'on hi ha una font, una mica més avall de la font o una mica abans, un pou, per fer una captació per l'utilització X o per una mala utilització, veurem com ràpidament la font aquella, l'aigua, minva.
2: Encara avui en dia ens continuem nodrint d'aquestes fonts, d'aquestes mines, seguim bevent en part aquesta aigua, però sí que hi ha un moment en què s'explora una altra aposta, no?, que és la dels municipis que es volen connectar a un subministrament extern que els garanteixi aquesta aigua, aquest cabal continu i estable durant tot l'any. A aquest punt, si arriba justament perquè aquestes fonts han minvat o bé perquè hi ha una necessitat d'aigua major?
8: Hi ha diversos factors. En primer lloc, hi ha, sí, podria ser, i amb els anys de sequera, que hi ha una part que la quantitat, el recurs, disminueixi. Per altra banda, l'increment de la població i l'increment de la necessitat d'aigua és incomparable que consumim avui en dia d'aigua diària una família amb el que consumien els nostres pares i els nostres avis, que tenien una actitud molt austera davant del món mediterrani. I l'altre tema és que és molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits, límits de recursos. Llavors, si se segueix creixent en població i en consum d'aigua per tot tipus d'activitats, moltes vegades lúdiques, moltes vegades no productives, doncs, evidentment hem d'acudir a recursos cada vegada de pitjor qualitat i de cada vegada més lluny, amb uns costos de transport i de tractament més elevats.
2: Del llegat que tenim de totes aquestes fonts naturals, què n'hauria de quedar en un futur? Què podem aprendre d'aquesta cultura de l'aigua que comentàvem, no?, dels nostres avantpassats?
8: Bé, aquí hi ha moltes estratègies possibles, però molt poc emprades, dissortadament, encara avui en dia. Tot així, no hem d'oblidar que hi ha una part important de petites fonts, petits manantials, un litre per minut, a vegades menys, aquí li diem una petita xumadura, o caudals que fins a 5 litres per minut, moltes d'elles estan totalment abandonades. A mesura que hem pogut captar recursos molt llunyans, que obrim l'aixeta i tenim tanta com volem, hem abandonat totes aquestes petites fonts, que això sí que és un autèntic tresor i és el que nodreix encara els sistemes naturals, per una banda. Per altra banda, clar, les grans captacions tenen límits, s'estan exhaurint i les estem utilitzant de manera malament, per tant, tenim tots els punts posats o l'aposta feta a que això acabi on ens trobem situacions crítiques, com fa molt poc hem viscut amb els pobles de la Conca de Barberà o de tot Catalunya, que ara per una primavera excepcional de pluges podria ser que tornéssim a oblidar. Allò de no ens en recordem de Santa Bàrbara fins a Escatrona.
2: Mira, enrere sempre és important. Joan Pellicer, un luxe haver compartit aquesta conversa i, a més, en aquest indret.
8: Gràcies a vosaltres.
2: En el capítol d'avui en què hem revisitat els pobles i les cases dels nostres avis, hem tornat a fer referència a la qualitat de l'aigua. Veurem si al Quatre Gotes podem aprofundir en aquesta qüestió que ens planteja un debat complex i alhora interessant. També ens hem apuntat una referència històrica, l'any 1874, i en el pròxim capítol mirarem de treure'n l'entrellat. En la següent cita del Quatre Gotes, l'altre extrem del clima mediterrani, els aiguats. Al meu país, la pluja no sap ploure. Cantava Raimon.
1: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La música que necessites.
2: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6.
1: FM.
2: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
3: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
2: Ràdio Argentona, els millors èxits.
3: Soc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de cantar.
2: La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya.
1: Ni mama ni mom.
0: Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni mama ni momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
2: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell sobreaprendre vol dir que aquesta persona pot ser competent també. Llavors estem tranquils perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir, estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si en canvi la situació o la persona no és confiable, per tant no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta, s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podré aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si em vaig aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és, sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs, molt tensa, on el fruit serà baralla, bloqueig, no? O baralla segur i els dos acabareu malament o plorant o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar perquè hi diuen frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
0: Hauries de tornar a fer 5 o...
2: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Es fa encara. Sembla mentida, però encara es fa.
0: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta una persona.
2: Sí, no la situació, identificant quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no, la importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada perquè sí estoy seguro. No, vol dir en què... Encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut. Mm-hmm.
0: Posaves un exemple abans de començar la gravació, de que a vegades que tots ho hem fet i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet
2: i de
0: forma
2: també
0: totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €, quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental i tu ho fas, per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
2: Total.
0: El nen es bloqueja.
2: Clar.
0: O ui i mig, no, posem-m'ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? i el nen no respon. I tu, però home, un euro i un euro, un euro, un més un, com és que no ho sap?
2: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
0: Se't desmunta tot.
2: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no? De supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
0: Drama. Drama. Jo et deia que a mi m'havia passat, jo ho vaig fet amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
2: Clar.
0: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
2: Clar.
0: Llavors... molt bé, parlem massa, una vegada més.
2: Ja. Una vegada més, i sempre, que és meravellós, sí. Utilitzar la vida quotidiana per a això, però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
0: per
2: sensació.
0: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
2: Clar, jutjant, ni... llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi, jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules, sí. No? Que sempre ho diem. Doncs si tu vas des de... realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat, simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
0: Ja està, sí. Molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
2: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa alguna cosa molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no? De ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés.
0: Uh-huh.
2: Que si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
0: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem. És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
2: Amb l'autorrevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu, què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills.
0: Uh-huh.
2: I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills. Uh-huh. Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
0: Totalment.
2: Llavors, aquest judici, què et desperta a tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant, calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
0: Uh-huh. I si ja hem fet mal amb aquesta mirada? Què
2: fem? Fem mal sempre. Vull dir, no, farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. i humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet, té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana, el no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Yeah. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdón, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més. Però parlar no des del dogma, no? El des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
0: I això a qualsevol edat d'infants?
2: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes, o 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
0: I es quedarà
2: o
0: igual.
2: O potser, clar, es quedarà igual, o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és l'hora de rentar-se les dents, i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm-hmm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
0: Molt
2: no?
0: bé. Fantàstic.
2: Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar en sí. la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes se'n rentar. Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no, del cervell que encara no està desenvolupada i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs, on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina bona idea has tingut, sí, però original. Això desgraciadament encara no és així, no? Llavors, mira, si vols jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un mica, no et ridiculitzo, miro el que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
0: Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
2: Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa, no? M'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa... deixant de banda la culpa cristiana, catòlico-apostòlica, no? Que és per mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, ho decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica el que ens fa ens quedem allà atrapades, no? Et feia abans quan parlàvem l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat, o a, pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos, hoy...
0: Perquè et sents tan malament que vols compensar.
2: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
0: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
2: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
0: Totalment.
2: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
0: Així com abans comentàvem d'incorporar la seva opinió o les seves idees respecte a com podem reaccionar davant d'una situació que ens ha desbordat, en el cas de la nostra reacció com a adults, també els hauríem d'incorporar, escolta, la mare, el pare a vegades també es desborda, com t'agradaria que tractés, com t'agradaria que reaccionés, o això és un error?
2: Més de com t'agradaria que jo fes les coses, preguntar com et sents quan jo he fet això, no? O què t'ajudaria a tu en aquesta situació. Per exemple, amb el tema del bloqueig, no?, dels deures o quan estic a la tenda que vull que sumis, quan això ja ha passat, arriba a casa i pregunta com t'has sentit. I en aquest cas, què t'hagués ajudat que jo fes? No? Preguntar-li des de la seva responsabilitat, des de la seva parcel·la de poder o des de la seva emocionalitat, però que ells no ens han de dir com ho hem de fer. Nosaltres som els adults, més que res perquè nosaltres tenim aquesta responsabilitat. Tot gran poder comporta una gran responsabilitat.
0: Exacte.
2: Llavors, els nens no ens han de dir com nosaltres hem d'actuar, però evidentment hem de saber com es senten quan nosaltres actuem d'aquesta manera i saber que, i ells han de saber que a nosaltres ens importa com es senten. Llavors, evidentment, sí, preguntar sempre al com t'has sentit, què haguessis necessitat. I aquí ens donen una informació valiosíssima. També et diria de l'exercici de preguntar-te a tu quan eres petita, quan eres adolescent, quan pensa en un error de la teva vida i què t'hagués ajudat per part d'un referent adult, quina actitud, què t'hagués agradat que et diguessin, com t'hagués agradat que t'acompanyessin. I aquí també ens dona molta informació.
0: No? La clau, molt bé. I en situacions que ja ho veus venir, perquè hi ha situacions que ja ho veus venir i que tu ja saps que com passi allò que estàs preveient que passarà i que acaba passant, posàvem abans el cas d'un gerro, estàs saltant, no saltis aquí perquè això li donaràs un cop i caurà, li donaràs un cop i caurà, i passa, no? Li dona un cop, cau. I tu explotes.
2: Explosió, claro.
0: Perquè t'ho he dit 5 vegades que passaria.
2: I la tarda ja gira, ens enfadem, plorem, crits. Important l'anticipació. Si tu ja estàs veient que hi ha alguna cosa que pot passar i es pot prevenir, no? Doncs fes-ho. Si tens un nen de 3-4 anys, està saltant a casa i hi ha un gerro que t'agrada molt o que és molt car o el que sigui, doncs treu-lo d'allà. Treu el gerro, no? I ja està. I treu-lo d'allà. A vegades no podem treure tot a la casa, no? I també volem que els nens aprenguin a relacionar-se amb l'entorn perquè siguin curosos. Bueno, jo et diria que les indicacions en positiu, diguem el que sí que pot fer. Per exemple, si jo no vull que saltis al costat del gerro i aquest gerro no es pot moure, doncs et dic, recorda que juguem d'aquest lloc a aquest lloc, no? I jo t'estic posant un límit, te l'estic marcat. No t'estic dient el que no vull que facis, perquè quan tu dius no vull que facis això, el cervell el no ho identifica. No pienses en un elefante rosa. Claro, pum, no saltis al costat del gerro. Pues el nen de seguida es veu amb ell saltant i els químics que genera el cervell són tots aquells que tenen relació amb saltar al costat d'un gerro. Doncs jo aquí et donaré les indicacions de hem de jugar d'aquesta part del menjador fins a la tauleta, m'invento. Vale. Si jo ho dic i això no es fa, llavors revisarem. Què has entès del límit? Preguntarem, no diem ho has entès i que ens diguin sí o no, sinó què has entès d'això que t'he dit i deixem que el nen ens ho digui. Vale. I després ho podem dir, la conseqüència o l'enfoc en solucions serà i què farem si això no passa. Pues potser hem de deixar de jugar al menjador i hem de fer una altra cosa. El problema és que parlem massa, repetim, explotem, però mai hi ha el com si ho hauríem de fer. I això és importantíssim, perquè recordem que educar és acompanyar i donar eines de vida. I si jo només dic això no, això no, això no, i mai dic com si, no hi ha aprenentatge.
0: L'altre dia veia per xarxes una noia que explicava el cauràs, no vagis per dir que cauràs, que si tu li estàs donant constantment el missatge de cauràs, és evident que caurà.
2: Clar, i si és perillós no li deixis fer. I, i no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un.
0: Total.
2: Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves amb compte, o camina lent, no? Indicacions dels que sí volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego.
0: Si t'ho havia dit.
2: Claro.
0: Ho veus que t'ho
2: havia
0: dit?
2: I a més és que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Ja, sí. Llavors, si hi ha algo perillós, no li deixem fer. Si hi ha algo que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida, pues quan ho passi, li diem primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
0: Correcte. No, no, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca, a
2: clar,
0: nivell de responsabilitat.
2: Tu com a adult saps. Clar. Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i quantes... Quan, no? I això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
0: Sí, clar.
2: I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. De, la meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Mm. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
0: O intentar, això, preveure, l'altre també mirava, veia un cas fa molt de temps, d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla, treu la bossa de natació, que avui has tingut natació, treu la bossa. Mm. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa,
2: que
0: ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li, és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etc, etc, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
2: Clar.
0: Llavors, segurament, aquell dia, quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
2: Va haver un gran aprenentatge. Exacte. Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
0: Sort.
2: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que lo flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira això que deies, és que molt semblant, me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, no fa, que li farà vergonya, i li vaig dir, és que això és crear autorresponsabilitat, saber que les coses, bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
0: Sí.
2: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre que no ha nacido para ser servido, no?
0: Correcte.
2: Llavors, les meves coses tindran conseqüències,
0: totes
2: els teus
0: les
2: actes.
0: Les accions tenen conseqüències,
2: clar,
0: total.
2: I si, quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòsties, he passat vergonya, jo, em sap greu.
0: Clar.
2: Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors, no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
0: Sí.
2: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Doncs pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami? No, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui. Sí. No és alimentar el nostre ego.
0: Total.
2: És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, com, que pesada. Vale, pues,
0: ja està.
2: Ja està.
0: Em dono per assabentada que ho has entès.
2: Perfecte, i si necessites res més, estic aquí.
0: Ja està.
2: I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis en recordar-te.
0: Mm-hmm.
2: O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
0: Moment de reflexió, moment d'exercici.
2: Vinga.
0: Cindy, què ens planteja?
2: Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontània, sí, no? D'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
0: Vinga.
2: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat doncs el teu fill pot servir també la teva parella o algú, és igual, no? I canviar, bueno, primer respira, no? I torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa. I substitueix el que has fet per dos preguntes, que és què t'està passant, no? Què està passant en tu perquè hagis fet això, per què ho fa i què et passa. Per què ho fa i què et passa, no? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara, no? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Llavors, l'exercici seria una miqueta aquest.
0: Bo aquest, eh?
2: És xulo, eh?
0: Aquest és bo, eh? Sí. Vinga, autopistes.
2: Autopistes queremos.
0: Autopistes hem de crear.
2: Però bueno, si ha de ser una carretera de pueblecillo, doncs pues primer una carretera de sorra i després ja construirem. Molt poc bé. A poc, amb vulnerabilitat, amb compassió i amb ganes de seguir aprenent.
0: Ho dèiem abans també, com ho has dit, que portem la motxilla, és a dir, tenim aquesta motxilla de com ens han criat,
2: sí.
0: però com ho has dit, que no,
2: que
0: ens,
2: no ens... ens condiciona.
0: Correcte.
2: Tot el que hem viscut a la nostra infantesa, a la nostra vida, ens condiciona, però no ens sentencia.
0: Aquí.
2: Llavors, la clau la tenim nosaltres en quant a volem tallar aquests patrons, volem revisar-nos, i sempre a poc. Si els nens han d'aprendre a poc i amb temps, nosaltres igual. Vulnerabilitat, compassió i ganes de fer-ho diferent, amb coherència.
0: Perfecte. Doncs avui sabem que no som perfectes, que no ho serem mai.
2: No.
0: Spoiler, no ho serem mai.
2: No, i que bé, i que bé.
0: No, ningú és perfecte. Però volem canviar-ho i només sent conscients ho aconseguirem.
2: Clar, i Sílvia, recorda...
0: Què passa?
2: Que ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
0: Doncs ja està. No tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
2: Que vagi molt bé.
0: Aprenent.
2: Sí. Que bé.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

Ràdio Argentona, la més pròxima. Ràdio Argentona, quina, si no, 104.6 FM. Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

darling, I love you. Do you treat me cruel? Do you hurt me?

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

DJ Juanra in session. Argentona Hits Music.

0: y Juanra In Session.
1: Aló, salud, soy yo, un haiduk, si te ro...

0: Perhaps you had better start from the beginning.
1: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa

Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

Bona nit, són les 11. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar

0: apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles en l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha declarat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tornades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grandi Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. ¿Dos
4: horas?
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'expert en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
8: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
3: El maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya y las fronteras de la Unión Europea.
9: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumà, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
10: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez d'Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
11: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
10: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
0: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer als efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe. allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a Trascatinfo els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
12: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
13: Les motivacions que aporten una persona de calar foc al bosc no te les expliques des del seny i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi les conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'empatita Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Lima Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a Trascatinfo.
14: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació o de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
15: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
16: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros, de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
15: A Suova, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
17: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no tenia perquè tenen que anar sents i no hi havia res allà. Jo no ho bé, però jo estic molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'acaba l'estiu.
15: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
1: El temps.
0: La previsió amb Dani Ramírez.
18: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana i aquesta tarda hi ha prevista una tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà evidentment qui rep la pluja o la tempesta i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí a més, agreujada la calor per la xapugó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
0: Parlem ara de transports i de viatges, perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons Aena, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint amb l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
1: 3CAT Info.
0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
19: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, els preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
0: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
20: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
0: Tot i el fracàs de l'OPA al Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un jutjat a Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
21: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista,
2: Primer missatge també davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista. Una dada, des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. I davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És la realitat, és una greu vulneració de drets humans.
0: I de Barcelona anem a les comarques de Girona perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
4: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari i Sacalm mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
22: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
23: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
22: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
24: Es preocupa la calor. És a dir, hem de reflexionar en el futur sobre la calor.
22: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
0: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort dels 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia de un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
25: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Va surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
0: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
26: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sometrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrew Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Valde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
3: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
26: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club laurana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions. Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí i el club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
5: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
26: D'altra banda, i segons ha pogut saber Trescatín, Foto Coxanguelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Max Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
1: L'actualitat esportiva a fons.
26: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
6: Arribem en un molt bon nivell, no és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas amb tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3cat.info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns a la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sala reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Benfica.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Dos
3: horas.
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
2: El maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declarin l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya y las fronteras de la Unión Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumà, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi les conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López a les xarxes socials ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3Cat Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés en Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els hutis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha previst alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus de temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarrany, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites escales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui al darrere, ha concretat des de Palamós, l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havia ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions previstes per a principis d'agost consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3 milions i mig d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atreure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
26: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
27: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i a cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
2: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
5: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports i l'associació d'aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya.

0: Lliga ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al Sant Andreu Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup, un altre dels porters blaugrana convocats a Sant George Park. Stegen creu que la Champions no és l'objectiu principal.
1: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions. Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya, això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
0: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.

0: Són les 12.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport de les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar

0: Cal confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost ja ha convocat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha declarat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tornades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grandi Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Dos
4: horas.
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
8: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
3: El maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya y las fronteras de la Unión Europea.
9: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
10: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez d'Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
7: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
10: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
0: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho Ho han dit a tres catinfos els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
11: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
12: Les motivacions que aporten una persona de calar foc al bosc no te les expliques des del seny i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i clarament hi hagi unes conseqüències d'acord amb la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Lima Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3CatInfo.
13: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
14: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
15: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros, de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
14: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels nou on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
16: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no tenia perquè tenien canal sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo estic molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
14: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
1: El temps.
0: La previsió amb Dani Ramírez.
17: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu, Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà evidentment qui rep la pluja o la tempesta i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus de la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a Ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
0: Parlem ara de transports i de viatges perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint amb l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
1: 3CAT Info.
0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
18: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, els preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
0: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
19: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
0: Tot i el fracàs de l'OPA al Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres actives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un jutjat a Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els 2 menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima que estava en procés de separació és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
20: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge també davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista. una dada. Des de 2012 que tenim registre 163 feminicidis a Catalunya. Queda la violència masclista, l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
0: I de Barcelona anem a les comarques de Girona perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
2: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari i Sacalm mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
21: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
22: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
21: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
23: Es preocupa la calor. És a dir, hem de reflexionar en el futur sobre la calor.
21: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
0: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort dels 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
24: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
0: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: En Francesc Ripoll.
25: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
3: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
25: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
1: Trescat Info.
25: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí i el club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància, identificació amb una causa, una comunitat o un valor. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
25: D'altra banda, i segons ha pogut saber Trescat Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
1: L'actualitat esportiva a fons.
25: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
5: Arribem en un molt bon nivell, no és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
1: Són 2:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà les tasques del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Benfica.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional, com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres, acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Dos horas. Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'establiment.
2: El maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declarin l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya y las fronteras de la Unión Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns a la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt afectats per l'incendi es planteja en presentar-se com a acusació particular i demanant endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a acabar foc al bosc no te les expliques des del seny i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències de cobrar la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad
12: I el ministre Òscar López a les xarxes socials ha acusat Ayuso de posar-se un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Oriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés en Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els hutis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista una tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarrany, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui al darrere ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat, perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havia ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions previstes per a principis d'agost consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3 milions i mig d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys condicionat, això sí, al resultat dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions d'este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Mèdici entre els savis, però quasi que ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atreure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma a l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
26: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Ens surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què que els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
27: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i a cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
2: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
5: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sometrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, Espanya, Portugal i el Marroc.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema.

0: nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
1: There's a lot of teams that, are favorites to win a Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions. Dos apunts més a futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya, això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
3: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Max Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.

0: Es la una.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport de les autoritats espanyoles en l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost ja ha convocat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment.

0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tornades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grandi Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. ¿Dos
4: horas?
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
8: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
3: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
9: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
10: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
11: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar una de las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
10: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
0: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Màvares, i de Carme, Marc Sánchez.
12: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
13: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es pot tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord amb la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Lima Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
14: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
15: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
16: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros, de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
15: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
17: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no entenia perquè tenien que anar sents i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo estic molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
15: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
1: El temps.
0: La previsió amb Dani Ramírez.
18: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà evidentment qui rep la pluja o la tempesta i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
0: Parlem ara de transports i de viatges perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint amb l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe Viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
1: 3CAT Info.
0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
19: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, els preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
0: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
20: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
0: Tot i el fracàs de l'OPA al Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un jutjat a Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els 2 menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima que estava en procés de separació és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
21: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge també davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
0: I de Barcelona anem a les comarques de Girona, perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
22: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari i Sacalm mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Temps ara per la cultura, el Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
2: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
4: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
2: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sun Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
5: Es preocupa la calor. És a dir, hem de reflexionar en el futur sobre la calor.
2: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
0: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort dels 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia de un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzi. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
23: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
0: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
24: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
25: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
26: Hi ha molts equips que són favorits per guanyar la Champions League. Crec que som entre ells, però és una llarga journey.
24: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
1: Trescat Info.
24: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros en Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
3: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància, identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
24: D'altra banda, i segons ha pogut saber Trescat Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
1: L'actualitat esportiva a fons.
24: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
6: Arribem en un molt bon nivell, no és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil, però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
1: Són dos quarts de dues.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3cat.info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns a la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc?
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà les tasques del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Benfica.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. ¿Dos
3: horas?
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'expert en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declarin l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya y las fronteras de la Unión Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumà, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que aporten una persona de calar foc al bosc no te les expliques des del seny i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi les conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López a les xarxes socials ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: Balística. La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés en Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els hutis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista una tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarrany, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites escales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui al darrere ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat, perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havia ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3 milions i mig d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, al resultat dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Mèdici entre els savis, però quasi que ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atreure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
26: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
27: Bueno, doncs estàvem amb la meva filla i unes amigues a una botiga, que a cop i volta doncs, hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt córrer molta gent, i de seguida ens han tancat les portes de la botiga, i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
5: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, Espanya, Portugal i el Marroc.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del Barça, que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al Sant Andreu Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a Sant George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
6: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions, Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.

0: Un davanter és l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya, això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
1: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o un valor. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
0: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Max Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatic s'ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.

0: Són les dues.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de Referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance